Avui us convido a que tanqueu els ulls un moment allà on estigueu, no si estàs conduint, eh? I que, mentre tingueu els ulls tancats, estigueu molt atents, molt atentes, al que passarà en els propers instants. Tanca els ulls i molta atenció. Fins aquí. Podeu obrir els ulls i ara us pregunto, què és el que ha passat aquesta estoneta que tenies els ulls tancats? Quan proposo aquest senzill exercici als tallers que faig, i els faig aquesta mateixa pregunta, la majoria de gent el que fa és fer una llista de sorolls que han sentit, que si has aplaudit, que si has arrugat un full, etc. Però, en realitat, aquí, en aquesta estoneta, han passat moltes més coses. Les persones vivim a dues realitats al mateix temps. Una, la que en diem externa, i que captem pels cinc sentits, en aquest cas, els sorolls, els sons que has pogut sentir, però hi ha una altra realitat, tan o més vasta i immensa, que és la realitat interna. Què hi trobem en aquesta realitat? Doncs, per exemple, tot de pensaments. És possible que mentre estiguessis escoltant aquests sons, pel teu cap passessin pensaments del tipus de què deu anar això? Què deu voler dir amb tot això? Què deu voler fer? On ens portarà? També en aquesta realitat interna passen moltes emocions. Igual estàveu amb els ulls tancats escoltant el que passava i teníeu una emoció potser de curiositat, potser d'interès. I també al nostre món interior també hi viuen les sensacions. Igual estàveu en un lloc en el qual teniu una mica de fred o una mica de calor o ara teniu una miqueta de gana. I tot això, tot aquest pack de pensaments, emocions, sensacions també ha passat aquesta estoneta. La pregunta important és, quina d'aquestes dues realitats té més pes a la nostra vida? Quina diries? Si agafes 20 persones i a les portes a veure un partit del Barça-Madrid, i d'aquestes 20 n'hi ha uns quants que són del Barça, i uns quants que són del Madrid, i uns quants que no són de cap equip, com creus que viuran aquesta experiència, la mateixa experiència compartida del partit del Barça-Madrid? Quan marqui un gol al Barça, els del Barça estaran molt contents, i els del Madrid no tant. És a dir, no té tanta importància el que vius, sinó com ho vius i des d'on ho vius. I la segona pregunta seria, quant de temps dediques a millorar cada una de les dues realitats? De fet, ens han educat per esforçar-nos molt a millorar la realitat externa, i no tant a millorar la interna. De fet, si preguntes a algú en quins moments has sigut feliç, et respondrà una sèrie de moments de la seva vida en què va estar molt feliç, aquell dia en què em van apujar el sou, aquell dia en què van néixer el meu fill, la meva filla, aquell dia en què van fer aquell viatge tan bonic, i d'alguna manera intentaran que aquests moments tan bonics, tan idíl·lics, es repeteixin i buscarem situacions semblants. Però què tenen en comú tots aquests moments que t'han fet sentir feliç? Doncs tenen en comú un estat interior de benestar, un estat interior agradable, un estat interior de felicitat, un estat interior de goig. I què és el que fem? Busquem que es repeteixin una i altra vegada. I jo pregunto, no seria molt més senzill, molt més pràctic, en lloc d'anar a buscar moments de la realitat externa que ens generin estats de la interna agradables, anar a buscar directament a la realitat interna estats interiors de qualitat que ens acompanyin sempre, independentment de la situació externa que ens toqui viure? Al final, això va de convertir-nos en bons capitans del nostre vaixell. L'oceà és ingovernable, és incontrolable. Hi ha corrents marines, hi ha tempestes, hi ha situacions que no controlem, com l'externa, la realitat externa. Quantes vegades semblava que la vida la teníem controlada i la teníem, tot funcionava bé, i de cop i volta ha passat alguna cosa i pam, pam, pam, pam, pam, i ha quedat tot desmanegat potes amunt. L'oceà és incontrolable, però sí que podem entrenar-nos per convertir-nos en uns bons capitans del nostre vaixell per poder navegar per qualsevol mar, independentment de les condicions atmosfèriques.

Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera, originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

la pàgina 3 del llibre del Benviure i diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Et toca Benviure.

0: Bona nit.
1: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
2: Els amors?
1: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
3: Sentiment Ràdio Vila-sacra.
1: La vida passa, l'amor perdura.
4: Hi ha bones sensacions.
5: Les coses pel seu nom.
6: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.
9: Live Music Cuba Café, el bar de moda d'Empúria Brava. Fages de Climent 5, Empúria Brava.

Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà fins al 10

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El Rei de la Rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el Rei de la Rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.

0: La Torre Eiffel, un dels monuments més emblemàtics del món, no sempre ha tingut el característic color marró vermellós amb el que la coneixem. Va ser construïda el 1889 i la seva estructura era originalment de ferro forjat sense pintar, exposada als elements. Amb el temps, el ferro es va rovellar naturalment, adquirint un to marró fosc. No obstant això, el 1907 es va decidir pintar la torre per primera vegada per protegir-la de la corrosió. El color triat va ser un to de vermell bordeus, que es va considerar més atractiu i durador que el marró rovellat. Després de llavors, la torre ha estat repintada diverses vegades, amb lleugeres variacions amb el to de vermell, però sempre mantenint aquest aspecte característic. L'últim cop que es va pintar la Torre Eiffel va ser el 2010, utilitzant un to vermell-marró que s'assembla més al color original del ferro rovellat. Aquest nou color, a més de ser més estètic, també ofereix una millor protecció contra la corrosió i s'espera que duri fins al 2030. Curiosament, el color de la Torre Eiffel no només és una qüestió d'estètica, sinó també de funció. El to vermell marró que s'utilitza actualment reflecteix millor la llum del sol, fet que ajuda a mantenir la temperatura de l'estructura i a reduir el consum d'energia.
1: Comença a haver-hi nivell.

0: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
1: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
0: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
2: Quan condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero.
3: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
4: per tu
3: i per tots.
4: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió, amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat El Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió. I estarà enregistrada per molts d'altres artistes. Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en disc, entre d'altres i molt

0: cançons a peu d'escala.
1: Tu el teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
3: Menye, menye, menye, menye.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bon dia a tothom. Mira, tots els avis que estan jubilats que els han agafat els diners als bancs. D'això ningú en parla. A tots els que ens han fotut tots els estalvis no ens donarem ni un cèntim. Eh? Vull dir, però hi ha molta gent que està jubilada, que n'hi ha que tenen més de 100 anys i els han agafat tots els diners. D'això ningú en parla. I és una gota de tant en tant.
7: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
9: Cervells Ràdio Vila-sacra.
8: Una finestra oberta.
10: Una ventana abierta.
8: A un futur sostenible.
11: Etorkizun jasangarri arribaten ardatz.
12: Una finestra oberta.
13: A un futur sostenible.
14: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
8: Tal qual.

0: Dani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: I parlant d'emocions...
4: 84.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Les puces poden saltar fins a 200 vegades la seva longitud. És com si un humà saltés més de 15 metres. Aquesta increïble capacitat de salt els hi permet escapar de depredadors i trobar noves fonts d'aliments. Posseixen unes potes posteriors llargues i musculoses que actuen com a potentes molles. Quan salten, acumulen energia elàstica als músculs i l'alliberen de forma explosiva, impulsant-les cap a l'aire. A més de la seva impressionant capacitat de salt, les puces també tenen altres característiques fascinants. Algunes puces són vectors de malalties, mentre que altres actuen com a controladors de poblacions d'altres insectes. La propera vegada que vegis una puça, recorda que no només és una petita molèstia. És un animal amb un disseny biològic sorprenent i un paper important en l'ecosistema.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
1: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
0: masifill.com.
2: Filosofa sense punxero. F.A.M.
3: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
4: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
3: Maset, el vi de casa.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se ha puesto borde conmigo porque son blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
3: Nosotros.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
6: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
7: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
8: No hay países malos.
9: Excepto el de Doña Gritona, claro.
10: Bienvenido.
11: Creo que necesita uno más grande.
12: ¿Qué te parece?
13: ¿Mami?
12: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
13: Intentas engañarme.
12: Bella, soy yo.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un conductor borratxo i drogat perd el control del cotxe i fa caure un fanal sobre la terrassa d'un bar a Figueres. El vehicle circulava amb tres ocupants i una d'elles ha hagut de ser rescatada pels bombers. El conductor ha donat positiu en alcohol i drogues. Cervells que no evolucionen, comenta un vianant. Una dona ha resultat ferida al cap per l'impacte d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament després que algú disparés trets a l'aire durant una celebració. La víctima es troba fora de perill, però l'incident evidencia el perill que comporta utilitzar armes de foc en entorns urbans, on els projectils poden acabar impactant contra persones alienes als fets, fins i tot quan els trets no van dirigits contra ningú. Comença la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu de Borrassà. La caiguda de plaques del sostre, el passat mes de gener, va provocar un problema per al consistori borrassanent que ha rebut suport de la Diputació.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
1: Què?
0: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
1: Com?
0: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci? Un llibre. Música o ràdio són molt més saludables.
2: Canvi de tema.

0: informació, música, entreteniment.
1: Continguts en xarxa.

0: que no sabies que tenies, amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que tenim, amb en Jan Botí, el nostre jurista. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, quin dret ens descobreixes avui?
2: Doncs avui parlarem d'aquella cosa tan feixuga, el dia que anem a l'Ajuntament, a la Generalitat o on te toqui, que et demanen 25.000 informacions. Doncs avui descobrirem que potser no fa falta haver-les de portar cada vegada.
1: Això és important, eh? Perquè a vegades anem carregats amb 30.000 papers i resulta que la meitat ja els tenen.
2: Exacte, la meitat ja els tenen i veurem que la llei ens empara, malgrat ens puguem trobar algun funcionari una mica amb no gaire ganes de treballar, que no és la norma general segurament, però sabem tots que això a vegades passa. Per tant, jo ja situo en els nostres oients en aquella situació de dir, escolta'm, hi ha vegades que volem tramitar un permís, que volem tramitar una beca, o ens volem apuntar una borsa de treball, doncs, no?, a la Generalitat, en un ajuntament, tenim un formulari al davant, d'aquests tan xulos que ens preparen, i de cop ens diuen, escolti'm, la còpia del DNI, el títol de la universitat, el certificat de renda, tal... I escolti'm, però si jo sóc funcionari, si l'any passat ja els hi vaig donar... Sembla que l'administració amb això tingui una mica d'amnèsia, no? Doncs avui portem una bona notícia que ja he avançat, que és això de dir, escolta, aquest dret de no ser molestats excessivament més del que sigui estrictament necessari. Per tant, analitzarem aquest principi que se li diu d'una sola vegada. Un dret, en aquesta era també digital, que ens ha de fer estalviar temps, papers i maldecaps. No només a nosaltres, també a l'administració, perquè al final... doncs és una manera d'actuar més àgilment, ser més eficaços i, per tant, d'automatitzar processos. Aleshores, la idea d'avui és explicar per què l'administració no ens hauria de demanar documentació que ja té, que ja disposa, i de quina manera podem exercir aquest dret per fer-nos la vida més fàcil.
1: Doncs som-hi, Jan, un dret que li has dit al principi d'una sola vegada.
2: Exacte, és la manera en com es coneix, que, com deia, al final no es tracta d'una cortesia de l'administració, sinó que és una obligació legal, i que la tenim a més regulada a nivell estatal i a nivell català. En aquest cas, ostres, el dret a no haver d'aportar dades, documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques, el tenim regulat en la llei 39-2015, de procediment administratiu, en l'article 28, i a Catalunya també a la llei 26-2010, que és d'uns anys abans i ja ho havia regulat. Per tant, ho havia fet fins i tot de manera més àmplia. Per tant, ens diu que no hem de portar res que l'administració ja en disposi, sigui qui ho hagi preparat. Hi ha a vegades documents que la pròpia administració ha hagut de preparar. No?
1: I què vol dir exactament aquesta normativa?
2: Sí, no, en aquest cas estem parlant de que si una dada tu ja li has aportat, dèiem, el DNI, un títol universitari, ja sigui la Generalitat, sigui l'Estat, doncs l'administració té l'obligació de buscar-la electrònicament. I per tant, això, l'administració ha desenvolupat una sèrie de sistemes, doncs, que serveixen per això. I aquestes plataformes, doncs tenim les plataformes de, per exemple, la Via Oberta, de l'AOC, el Consorci d'Administració Oberta, o la plataforma PICA, que és la plataforma d'integració i col·laboració administrativa, que per cert, si algú que ens escolta està estudiant per les oposicions a la Generalitat, que sàpiguen que això és una pregunta d'oposicions. Per tant, també tenir-ho en compte, no? Al final, per què? Perquè això serveix a la interoperabilitat de l'administració pública, no? Aquesta interconnexió que fa que no siguin tot només compartiments estancs, sinó que estigui connectada entre si, no? Visualment podríem dir que són una mena de túnels digitals que el que fan és connectar les diferents administracions per compartir de manera segura, això és important, la teva informació, la informació que tu en algun moment els has facilitat.
1: I això l'administració pot consultar les nostres dades sempre o li hem de donar permís, li hem de donar un consentiment?
2: A veure, exacte, aquí hi ha un matís important, perquè no és una qüestió de que el funcionari de torn, si un dia vol, pugui consultar la teva informació. Això no ho pot fer, clarament. Aquí hi ha un punt clau, que és el consentiment. Aquí l'administració les pot consultar en diversos règims, no? D'entrada, quan no hi hagi una oposició, que és la norma general. L'administració, tu el que et dirà és et consultarà les dades a no ser que tu diguis expressament que t'hi oposes. T'ho preguntarà. Tu t'oposes a que vostè se li consulti el títol universitari? Si tu diguessis que sí que t'hi oposes, que tens dret a oposar-t'hi, aleshores sí que t'obligues a tu mateix a haver de portar aquesta informació.
1: Clar, si no deixem que l'administració la busqui, hem de ser nosaltres els qui la portem, això és evident.
2: D'alguna manera estàs renunciant al dret que ho busqui, no? Tant, ho has de suplir tu per la teva via. En segon lloc, home, que es requereixi un consentiment de forma expressa. Per tant, quan una norma, quan una llei específica ho demani. Quin cas és molt típic? Pues en temes d'hisenda i dades tributàries, quan vols demanar una beca, aquí normalment sí que no és que no t'hi oposis, sinó que et demana que autoritzis expressament a l'administració a cercar aquestes dades. I finalment, pues, en temes on la llei empari a l'administració a fer-ho directament, si estem parlant d'una inspecció també d'hisenda, de laboral, etc., o una sanció, no t'hi pots oposar. Per què? Pues perquè aquí l'administració està exercint la seva potestat inspectora de comprovar, doncs, que allò que dius és cert. Tant, depèn del supòsit, doncs, o no ens hi oposem, i si ho fem haurem de portar-ho, o ho consentim expressament, o ja és una prerrogativa, una potestat que té l'administració per si mateixa.
1: Doncs som-hi, Jan, ara que ja coneixem una mica a fons aquest principi d'una sola vegada, com funciona i aquests matisos que ens deies ara del consentiment, anem una mica als casos pràctics.
2: Sí, un cas que és força il·lustratiu i que al final està bé, crec que no hem parlat massa d'aquesta figura, però avui és un dia important per fer-ho, del síndic de greuges. No? Aquí el síndic de greuges al final és aquesta institució, en castellà és el defensor del pueblo, doncs que té aquest paper independent de vetllar pels drets dels ciutadans davant de les administracions. Però aquí el síndic ha rebut moltes queixes en aquest àmbit, no? I hi ha un cas real, perquè finalment el síndic resol casos reals, té l'obligació de fer-ho quan se li planteja, sobre una persona que es va apuntar a una borsa de treball del Departament de Justícia i se la va excloure al·legant que no s'havien acreditat els requisits de la convocatòria. La persona va formular una queixa al síndic i el síndic li va dir al Departament, escolti'm, Departament de Justícia, que a vegades dius, mare meva, Departament de Justícia, que aquella persona, que a més ja estava treballant allà, per tant, ja tenien la seva documentació en l'expedient. Per tant, no em pots excloure d'un procediment perquè no t'he aportat una informació que ja posseixes, doncs has vist, no?
1: Exacte, se li va vulnerar, no?, aquest principi de...

0: estatal de procediment administratiu doncs us empara, i per tant era una cosa que no teníeu per què fer.
1: Altres casos que ens portis, Jan?
0: Sí, altres casos, perquè és cert, com en tot, que no hi ha tampoc una qüestió que sigui absoluta. Hi ha alguns temes que, per una qüestió d'automatització, de que encara realment no s'ha produït doncs aquesta interoperabilitat, doncs del que l'administració no disposa d'aquesta connexió entre si mateixa. Un tema molt candent i que també afecta molta gent que es dedica a l'administració pública, el títol de català, el nivell C1 o el nivell C2 de català, que acredita, no?, els nostres coneixements. Aquí, bueno, com deia, no?, per aquests motius tècnics o l'alt, encara no es poden consultar automàticament, no? I tot i que és cert que s'està treballant per integrar-ho, sovint sí que cal que el ciutadà l'aporti, si no ho ha fet abans, en aquell canal. En el moment que li has aportat segurament a la Generalitat ja el tindrà, però potser l'Ajuntament no. Bueno, això s'ha de tenir en compte en alguns tipus de documents.
1: Per tant, és important, que tinguem en compte que a vegades el que hem aportat a una institució a l'altra no té per què tenir-ho.
0: No, exacte, exacte, exacte. I per tancar, al final, també aquesta dicotomia entre el fet de consultar la informació verificada, no? A vegades l'administració no vol descarregar aquell document, simplement verificar que allò que has dit és cert, amb el DNI, per exemple, per fer aquesta verificació de que allò és exacte. Aquí no caldria que donéssim cap consentiment especial, perquè és la potestat de l'administració, com deia abans, de fer aquesta petita comprovació per evitar que, evidentment, doncs, estàs representant algú que no ets tu o que estàs intentant fer alguna cosa que no pertoca.
1: Per tant, aquí no ho hem d'autoritzar, no hem de marcar cap casella, sinó que ho poden fer de bones a primeres.
0: Sí, perquè és una comprovació, una verificació, exacte.
1: Doncs, Jan, per anar acabant, alguns consells finals que ens portis avui.
0: Sí, alguns consells en la praxis, no? Al final, sí que és cert que hi ha vegades que, malgrat aquest dret el tenim, també li podem facilitar la vida a l'administració. Com? Doncs indicant on poden trobar aquest document. Si, per exemple, a mi la Generalitat de Catalunya em demana un document que jo ja havia lliurat, doncs sovint hi ha opcions d'observacions, de comentaris, de dir, escolti'm, l'Ajuntament de la meva ciutat, sigui Nastí, o el Departament de Justícia, disposa d'aquesta documentació. L'administració, aleshores, podrà anar-lo a buscar electrònicament allà, no? Però ja marquem el camí i facilitem la vida. No costa. Bé, és un quid pro quo. Després, un tema que hem comentat, oposar-se a que se'm consultin aquestes dades, té un preu. Pots fer-ho? Sí. Ara bé, si ho fas, tingues present, doncs que t'hauràs de preparar per començar a remenar calaixos, i escanejar i pujar tu mateix els documents. Per tant, si no tens aquesta, si no vols exercir aquest dret, pots no fer-ho, però sàpigues que tindrà una repercussió en més feina per tu. I en tercer lloc, el que se li diu l'excepció de la impossibilitat, no? Si per algun motiu tècnic l'administració no ho pot obtenir, aquí sí que t'ho poden tornar a demanar. Poden tornar a demanar perquè tu ho puguis aportar i doncs, que no hi hagi entrebancs en la gestió del tràmit que estiguis fent, no? Això també tinguem-ho present, que no com tot és 100%, sinó que té els seus matisos.
1: I en aquest cas entenc que t'han d'avisar, si tu has dit que tal l'administració el té, que ells el poden buscar i no el troben, entenc que t'han d'avisar, no et poden excloure directament d'un procés, per exemple.
0: Home, jo entenc que no, perquè se t'estaria vulnerant aquesta participació efectiva en aquest lloc, i segurament doncs, en el període d'al·legacions del procés que toqui hauries de presentar-ho, això sí, no? En el moment que se t'hagi informat que allò no s'ha pogut trobar o que no tenen la capacitat tècnica per fer-ho.
1: Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui, no?, aquest principi d'una sola vegada, això que no hem d'anar, no?, cada vegada a totes les administracions amb tot el feix de papers, sinó que hi ha molta documentació que ja la poden buscar i que la tenen els servidors i que segur que la troben.
0: Exacte, i que al final l'administració digital serveixi d'alguna cosa, no?, de fer-nos la vida més fàcil, no perquè haguem d'enviar el DNI 15 vegades, i home, doncs poder-ho exercir doncs fa que l'administració

0: Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
1: T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.

0: Notícies en xarxa. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
1: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Saiz.
2: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
1: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh. Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: Una recomanació.
7: A veure, aquest...
8: Tingui. Vaja. Yes,
9: gratis.
10: Doncs som-hi.
8: Gràcies.
11: Compreu per internet? Coneixeu-ne les regles. És imprescindible que l'empresa s'identifiqui a la pàgina web per poder-hi contactar en cas de dubte o reclamació. Informeu-vos dels drets i deures que teniu com a consumidors al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
12: La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't en roigsat.com.

0: T'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa? Saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.
1: The gentle art of conversation is deader than the Dead Sea Scrolls. We've become the mutest kind of nation. We're uncommunicating souls. No one talks, no one talks. It's something we seldom ever do. No one talks.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Llibres de ciència.
2: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
3: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV. El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
2: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
3: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets. Va rebre per tot arreu. I això li va passar per haver carregat tintes contra tothom en els seus escrits i sobretot en el seu teatre. Era Santiago Rusiñol i Prats, nascut a Barcelona el 1861 i mort el 13 de juny del 1931 a Aranjuez mentre en pintava els jardins, perquè no en va tenir prou amb la ploma. També va ser un dels grans pintors modernistes catalans. Dibuixava d'amagat d'una família de l'alta burgesia que volia que es dediqués al tèxtil. Primer se'n va escapar i va voltar a Catalunya amb carro amb Ramon Casas. Després se'n va anar a París. Va compartir taller amb Enric Clarasó i en van dir el Cau Ferrat, el que després Rusiñol traslladaria a Sitges. Aquest i els Quatre Gats seran el bressol del modernisme a Catalunya.
2: Cantem, companys, cantem tots junts.
3: Cantem, companys, cantem tots junts.
2: El vespre fuig i el dia arriba.
1: Rusiñol va escriure poemes i va estrenar-se en el teatre escrivint monòlegs per l'Avenç. Després s'hi va atrevir amb L'alegria que passa i El jardí abandonat, de caràcter decadentista i de força èxit. Llavors va passar a la ironia amb obres com els Jocs Florals de Camprosa, que despullava l'encarcarada institució joc floralesca i que va provocar ofenses entre el catalanisme més conservador. Va allunyar-se'n escrivint altres tipus d'obres fins que hi va tornar, amb L'Héroe, El Patí Blau o La Lletja, que es va haver de suspendre perquè el primer acte ofenia els burgesos i el segon els obrers. Segurament per prudència, Rusiñol va baixar el taló momentàniament i el 1907 va escriure la seva novel·la més coneguda, L'Auca del senyor Esteve.
4: Era el senyor Esteve un home pràctic. Allò que se'n diu un home pràctic. Era el primer que a Barcelona havia venut rodets, el primer que havia despatxat elàstics i el primer que va importar les traves per als pantalons de punt de mitja. Amb 30 anys d'estar a la botiga, coneixia el cor humà de tot el barri de la Ribera.
1: L'Auca del senyor Esteve va ser també un text dramàtic el 1910 i es va convertir immediatament en un èxit. I és que el món de les vetes i fils ja havia desaparegut i era cosa del temps dels avis, o almenys el públic així

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Notícies en xarxa.
1: Un fenomen meteorològic excepcional amb una previsió i una predicció molt variable. Ara volem entendre com funcionen els models de predicció.

0: lògica és un model que simula l'evolució de l'atmosfera a partir de les lleis de la física. És l'eina bàsica en la que tots els meteoròlegs es basen per poder fer una predicció del temps de cara als propers dies, de cara a les properes hores. Representen una realitat aproximada del que passa a la realitat, és a dir, són una aproximació de la realitat. Aquests models, si som capaços de tenir una fotografia de l'estat actual de l'atmosfera, fan una evolució cap a on anirà de cara als properes hores o als propers dies. Quins problemes ens trobem? Primer, que no podem fer una fotografia del tot precisa de l'estat actual de l'atmosfera. Tenim moltíssimes dades, tenim satèl·lits, tenim radars meteorològics, tenim moltíssimes estacions arreu del planeta, però no tenim mesures a tots els llocs ni de totes les variables. Per tant, aquesta foto del que està fent ara és cada any més completa, tenim més observacions, però mai és del tot precisa. És a dir, és una aproximació del que realment està passant. I afegim que els nostres models tampoc són perfectes, perquè, com comentava, tot i que es basen en les lleis de la física, que les coneixem i estan ben demostrades, per temes de càlcul s'han de fer un seguit d'aproximacions que fan que aquests models també tinguin imprecisions. Si sumem les dues coses, fan que quan comencem d'aquesta foto imprecisa i la fem evolucionar cap al futur, a mesura que anem avançant en el temps, cada vegada aquesta predicció és més incerta. I, per tant, l'hem d'anar actualitzant, és a dir, hem de tornar a fer noves mesures, tornar a fer una fotografia precisa del que, o més precisa possible del que està passant, i fent noves simulacions que mirin cap al futur per anar corregint una mica aquest pronòstic.
1: De fet, estem parlant d'aquestes imatges, d'aquestes fotografies poc precises que cal anar revisant i vigilant.
0: Exacte, aquesta foto imprecisa o incompleta, perquè ens falten observacions, perquè és impossible a nivell pràctic doncs, de poder-ho tenir, el que hem de fer és corregir-lo constantment. Fer diferents realitzacions, diferents simulacions dels models per tenir diferents escenaris possibles del que ens podem trobar en un futur. Quan tots aquests escenaris convergeixen, és a dir, són molt semblants, podem tenir una predicció doncs, amb més certesa. En d'altres situacions, com aquesta que hem viscut el dilluns i que comentaves, tenim un escenari molt més dispers, és a dir, tenim moltes realitzacions diferents amb escenaris força dispars entre si. I això ens està indicant que ens estem trobant en una situació que és força incerta i que, per tant, haurem d'anar seguint i haurem d'anar actualitzant per anar corregint i doncs, per poder-nos anticipar el màxim que puguem.
1: Són realitats aproximades, no és ben bé el que passarà, però amb tot el canvi climàtic ens hem de començar ja a preparar amb aquesta variabilitat, amb tan poc temps de marge i que realment les previsions siguin correctes, les prediccions siguin correctes?
0: Des del punt de vista del model, com que està basat en les lleis de la física, les lleis de la física en si mateixes no canvien amb el canvi climàtic, és a dir, el que sí que canvia és el context. Els models, pel fet de que es basen en la física, són capaços de veure doncs, fenòmens que potser en una zona com la nostra no es donaven amb tanta freqüència o no es donaven amb aquest grau d'intensitat, però, lògicament, aquest canvi de context climàtic fa, doncs això, que aquests fenòmens que abans es donaven en unes regions determinades ara es puguin donar també en d'altres, o fenòmens que abans es donaven amb poca freqüència ara siguin més freqüents. Però això els models meteorològics, en principi, no hauria de, o almenys teòricament, no hauria de ser una limitació, és a dir, no haurien de ser incapaços de poder simular fenòmens que no són tan freqüents, no? Però sí que requereixen de petites correccions o tenir en compte alguns elements per poder-los ajustar millor en aquests nous escenaris. Per tant, doncs, els models són útils, però sí que requereixen alguns ajustos o algunes petites correccions que puguin doncs, ajudar a tenir en compte millor aquest nou escenari climàtic.
1: Avui hem volgut posar el focus en els models de predicció. Ho hem fet amb en Jordi Moré. Ell és cap de l'àrea de modelització del Meteocat. Senyor Moré, gràcies per atendre la nostra trucada.
0: Gràcies a vosaltres.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Propostes en xarxa.
1: Tenim davant dels nassos una nova oportunitat. No patiu, que no hem reconvertit aquest espai en un manual d'autoajuda ni tampoc en un sac de rodolins. Em refereixo a una nova oportunitat o excusa per trobar o explotar la nostra passió. Bé, potser passió sona molt gros. Diguem-li passatemps. Un bon moment per aprendre francès, alemany, xinès, per tastar l'escalada o el patinatge o fins i tot posar a prova la nostra creativitat pintant, fent joies, ganxet o ceràmica. També podria ser un any musical, una mica de bateria, de piano, de flau de travessera o treure la pols aquella guitarra que teniu al racó de l'habitació. I què me'n dieu de moure el cos fent dansa? Clàssica, urbana, flamenc, el que vulgueu, tot i que no cal que balleu. També podeu fer ioga, tai chi, apuntar-vos a un grup excursionista o simplement sortir a caminar.
2: Tot amb Ràdio Vila-sacra.
1: A més, tot i que potser us criden més atenció la cuina, el teatre o la robòtica. Tot això ho podeu fer sols o bé acompanyats i en llocs ben diversos.
2: Amb Ràdio Vila-sacra.
1: I segur que us sorprendeu. Que, qui sap, es pot convertir en la vostra nova passió.

0: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Notícies en xarxa.
2: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
3: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
4: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
3: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
5: La xarxa de comunicació local.
6: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
7: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Vinga, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Aprenem a sumar, aprenem a restar, aprenem a llegir, aprenem a escriure i a descriure, aprenem a pintar, aprenem a guanyar i aprenem a perdre, aprenem a escoltar, aprenem gramàtica, química i física, aprenem a compartir i a repartir, aprenem a imaginar, a conviure, aprenem a investigar i a navegar, aprenem a comptar i aprenem a esforçar-nos. No és hora d'aprendre a valorar el lloc que ocupen els mestres? Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
6: El secret de l'amor. Gabriel, 83 anys. Montserrat, 81 anys. 57 anys casats.
7: Ho portàvem conjuntament. No hi havia diferències entre el que jo creia que s'havia de fer i el que podia ella creure també. No, el nostre fill va ser un nano pues, molt, molt dòcil, un nano que nosaltres veiem a vegades nanos, sobretot avui dia, veiem nanos que fan unes rareses, unes coses. El nostre no havia fet mai això. El nostre li explicaves a algú i ho entenia i deia, bueno, pues està bé, això no convé que ho facis, Jordi, diu Jordi, això no convé que ho facis perquè tal i que qual. I petit, ell ja ho entenia.
8: Sempre els estem celebrant, perquè els fills, sí, els fills són com nosaltres, que jo dic que els fills de la meva jove, els hi agrada celebrar les coses, i ara la neta, ara la família se'ns ha allargat una mica més, perquè la neta té 27 anys. Ara ja fa un any que està de parella amb el seu xicot. I és clar, i com que és fill únic, doncs els pares també s'ajunten amb nosaltres i ara es va fent la família més llarg. Estem molt contents. Ells també estan molt contents de la nostra nena, que és molt maca. I, o sigui que ara se'ns ha allargat una mica més la família i ho celebrem, però escolta, que si és el sant d'un, el cumpleanys de l'altre, sempre ho estem celebrant.
7: Ens apreciem, ens avenim, sabem que el que fem, jo sé que el que fa li agradarà amb ella. Diu que soc molt cabut, però quan almenys no se li nota que creu això. Per tant, doncs bé, no hi ha problema.
8: La passió no és com els primers anys, això. Ja és, això si ara li digués, ens estimem igual, com, i tinc una passió per ell, com... No, però ara és una estimació que és normal. Escolta, tarda 10 minuts, a veure què li ha passat, o era agafa el mòbil. És una cosa ja, però la passió és això, nosaltres no sé si és passió el que és, i ens estimem un amb l'altre, no sé. A ell li agrada molt la platja, molt, perquè és molt, i a mi no m'agrada tant, però hem d'estirar i arronsar. Jo hi vaig perquè li agrada. Hi ha coses que a mi m'agraden i no li agraden tant, però com que jo ja he fet el primer, doncs ell també ho fa. O sigui que s'han de fer estirar i ronçar una miqueta, perquè si tots dos doncs, estirem, es trenca la cosa i ja està.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
2: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
3: Un, dos, tres, raona un cop més.
4: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu

0: dia i sense barreges de xiringuito.
1: Mira, ens encanta. I ens agrada la seva naturalitat.
0: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
1: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
0: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
1: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
0: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
1: Sí, jo crec que és... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
2: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
3: Com et quedes?
4: Vida entorn a la ràdio i a la música.
5: Emissora municipal de Vila-sacra.
6: Independència, imparcialitat i integritat.
5: Emissora municipal de Vila-sacra.
7: La municipal.
8: What? Roses Cultura per estar al corrent i obtenir les vostres entrades dels primers. Oh!

0: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
1: Contra és un prefix provinent del llatí amb diferents significats i que apareix en uns quants termes musicals. De vegades expressa reforç, intensificació, com a contrabaix, el més baix o greu dels instruments de corda, que ve de l'italià contrabasso. En anglès més aviat en diuen double bass, perquè hi veuen un baix intens. El prefix contra fa la mateixa funció intensificadora a contrabaixó o contrafagot, un instrument de vent de fusta més greu que el fagot, i també fa aquesta funció a contratenor i a contralt. A més, contra pot indicar interrelació o oposició, com a contrapunt, contracant, contrafuga, contraexposició, contrasubjecte o contrapart. També tenim el contrapàs, un ball solemne origen de la sardana, en què els passos van ara cap a una banda i ara cap a la contrària. I el contratemps, que en música no es refereix a les adversitats de la vida, sinó a un procediment rítmic en què una veu o un instrument entra en un temps dèbil del compàs. A part de tot això, un contra és un pedal de l'orgue i una contra el mateix que una contralt. En resum, contra és un element molt i molt productiu en terminologia musical, i encara hi podríem afegir la contradansa, però d'això ja en parlarem un altre dia.

0: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema, i és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides, també ens donen consells per elaborar una pizza per llepar-se'n els dits.
3: Hola, em dic Marc Nebot. El poema que he escollit es diu Pizza, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la pizza. Pizza, amb massa d'aigua i farina, si pot ser primeta i fina. Combinant cada ingredient de qualitat excel·lent, anima el dinar, el sopar, fent que aquell que la tasti se la menja cremadent. Ara bé, cal estar atents. Hi ha una regla important, deixar que la mozzarella al forn es vagi daurat.
2: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema, Marc. Ara tenim ganes de menjar pizza i d'escoltar més poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.

0: Notícies en xarxa.
1: Saludables i responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
2: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat juntament amb l'Ajuntament de Girona el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. Anomenat Siset, el combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que es repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
3: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
2: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.

Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera, originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: Bon dia, matiners. Aquest any hem tingut diverses visites dels inspectors Michelin. El WhatsApp treia fum enviant-nos missatges entre restaurants avisant del circuit que feia l'inspector. Tothom creu que aquest any l'Empordà lluirà noves estrelles. De fet, per nosaltres el reconeixement però i la satisfacció del client és el més important, com tothom, no? Però el que no negarem és la constància de feina i prestigi que et pot donar una estrella a nivell internacional i és molt d'agrair pel negoci. Perquè moltes vegades ens oblidem que el restaurant i l'hotel és un negoci, forma part de la nostra manera de viure i posem la nostra ànima i hores més que hores que traiem de la família i amics per poder il·lusionar i complir les expectatives amb què els nostres clients venen a casa. I el cor i l'ànima no hi surten als escandalls ni als assentaments comptables. El que no m'agradaria que donés llum a aquesta estrella és a l'esnobisme. Doncs jo sóc una persona de poble i ho dic amb majúscules perquè em sento orgullós de ser una persona de poble i encara més de l'Empordà. És el meu territori el que m'ha ofert la possibilitat de fer el que faig. Fins aviat.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Descobrir és el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.

0: caigut, intoxicada, deprimit, amputat, estressada, sufocat, cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.

van pugni la supa i ens en van fer una salsa que molt ens va agradar, ens va agradar. Es perdenyó.

0: neşam sökencem baharım ya bal dit. Yalan yigu yigu yigu fanals petits. Però los mal van agravats. Ai, noies, no tingueu por. Talan-nan-nan, talan-nan-nan, ja tornarà.
1: Pareu bé l'orella.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Volem saber com et lleves.
6: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
8: Pues no me n'entero.
9: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
6: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
9: Oh!
10: Ole!
9: Oh!
10: Ole!

0: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta,

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar al Museu de l'Empordà.

0: funciona. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
1: Volar sempre ha estat el somni de la humanitat. Però tots els intents per emular els ocells fets abans del segle XVIII van acabar amb resultats desastrosos. Posar-nos unes ales artificials als braços no ens eleva ni ens manté flotant a l'aire. I els que ho provaven acabaven a l'hospital o al cementiri. Els primers homes que van aconseguir volar, els primers aeronautes de la història, van ser els germans Montgolfier, dos francesos que van fer volar un globus aerostàtic. Havien constatat que l'aire calent és més lleuger que el fred i ho van aplicar a un globus de tela. Era el 5 de juny del 1783 i van fer possible el vell somni de la humanitat. Per fi, podien volar. Però com s'ho van fer? Quin és el principi pel qual vola un globus aerostàtic?
2: Jaume Estela, enginyer industrial.
3: El globus aerostàtic és capaç d'enlairar-se pel fet que l'aire calent és més lleuger que l'aire fred. Això fa que l'aire calent floti pel damunt de l'aire fred. Com aconsegueixo l'aire calent? Doncs amb un cremador. Els globus, el primer que fan és començar a escalfar l'aire que hi ha dintre d'aquesta lona, que no el deixa escapar.
1: I quan s'hagi inflat d'aire calent, serà més lleuger que l'aire de l'entorn i, per tant, s'elevarà. Només ens caldrà lligar-hi una cistella per ficar-nos-hi i podrem volar. És, de fet, el mateix principi pel qual floten en l'aire els globus que es deixen anar en una celebració. Aquells que pugen de pressa, perquè estan plens d'un gas més lleuger que l'aire. Però el problema del globus aerostàtic és que no es pot dirigir ni comandar. Està a mercè dels capricis del vent. Calia disposar d'algun artilugi que fos dirigible. I així es va anomenar, al segle següent, un nou aparell, el dirigible Zeppelin. Un globus en forma aerodinàmica, amb una cabina incorporada i amb un motor de combustió i una hèlix que sí que es podia dirigir a discreció. Tot i això, no va ser fins a l'entrada en escena dels germans Wright que es va fer volar un aparell més pesat que l'aire. Un avió. Era el 1903 i van aconseguir el seu famós vol de 250 metres en un minut de durada. Com s'ho van fer? Per què pot volar un avió? No heu fet mai la prova de treure el braç per la finestra del cotxe i notar que se us eleva? El secret està en la forma de les ales. Si n'observeu una mirant-la des de la punta cap al fuselatge de l'avió, veureu que la part de dalt de l'ala és abombada i la de sota és recta. Per tant,
3: quan l'aparell avança cap endavant, a gran velocitat, l'ala talla l'aire i en fa passar una part per sobre i una part per sota. Bé, com que la quantitat d'aire abans de l'ala i després de l'ala ha de ser la mateixa, la massa d'aire que ha hagut de passar per sobre de l'ala ha fet un recorregut més llarg que la part d'aire que ha passat per sota de l'ala, per al final trobar-se un altre cop. Si ha hagut de recórrer més distància en el mateix temps, ho haurà hagut de fer de manera més ràpida. És a dir, l'aire que passa per sota de l'ala ho fa amb una pressió més alta que l'aire que passa per sobre de l'ala. Això és el que s'anomena efecte Venturi.
1: I és aquest efecte Venturi el que fa que l'aparell s'enlairi per més pesat que sigui. Això sí, és clar. Com més pesat sigui l'avió, més velocitat li caldrà per enlairar-se. Però un cop aconseguit, ja només cal mantenir la velocitat perquè l'efecte es vagi mantenint i, per tant, l'avió vagi volant. De fet, la idea ja la va concebre el genial Leonardo da Vinci a la Florència de finals del segle XV, 400 anys abans. El problema de Leonardo va ser que mai va disposar de mecanismes que li permetessin agafar prou velocitat per enlairar gran cosa. Els cavalls de carreres no donen per tant. Després vindrien l'autogir i els helicòpters que volen pel mateix principi que les ales dels avions, però girant-los sobre la cabina. Per això no els cal impuls ni velocitat. De l'aviació a la posada en òrbita d'altres inch hi haurà un sol pas. En parlarem aviat.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continuo estic tomant-se la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Oh! I parlant d'emocions.
5: 51.
2: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vila-sacra i desconnectar de tanta manipulació.
6: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
7: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé, saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
8: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.

Ràdio Vilasacra reben suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: I parlant d'emocions.
1: 13. Obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: molt bon dia.
1: Hola, quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
2: Quina il·lusió sentir-te.
3: Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
4: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre, amb l'ordenador, escolta, jo me n'entego de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
1: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
5: Veig el lluentor que fa, permet sentir a mà. Ara vindran els avis Lluís.
0: M'ho imagino.
6: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
0: Petó!
6: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
7: Cada dia fem un pas endavant.
3: Bueno, pots comptar.
0: Molt bé, doncs.
8: És K25. K25.
9: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
10: Això és la caixa de sorpreses.

0: escolteu. La història secreta. Doncs imagina.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Unes paraules de gratitud. Gratitud per la teva claredat, per la teva curiositat intel·lectual, pel teu to amable. I activar la capacitat interrogativa dels oients, realment excepcional, i que tots hem gaudit molt. Desitjo que tinguis una molt llarga i fecunda vida professional. M'agradaria saber quin llibre de filosofia t'ha marcat més, t'ha deixat més ressonància, t'ha fet pensar més de tots els que has llegit en la teva vida. Gràcies i bon estiu.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Saltem amb el teatre.
3: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
3: Impulsem les nostres lletres.
4: Impulsem la cultura.
5: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
6: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badós de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfer i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Notícies en xarxa.
3: La Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
4: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme. Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
5: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
2: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
6: A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camarero perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: Descobreix misteris, aventures i històries de dones mai no explicades al Castell de Miravet, la Cartoixa d'Escaladei, el Castell Monestir d'Escornalbou i el Reial Monestir de Santes Creus. Més informació a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: la denúncia de l'organització ultradretana Manos Limpias contra Begoña Gómez per suposat tràfic d'influències s'ha sumat l'ultracatòlica Azteoir, que ja abans va caracteritzar Sánchez com a Hitler i el va qualificar de dictador. La difusió de falsos rumors té l'objectiu d'estendre una ombra de sospita sobre l'adversari polític amb l'intenció de criminalitzar-lo i negar-li la legitimitat. Víctor Sampedro, catedràtic de Comunicació Política de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid.
1: La mentida política, el bulo, lo que intenta es crear una pseudo-realidad, una realidad falsa, mentirosa, propositalmente, insisto, que pretende persuadir de una realidad que no existe y luego se apela a esas noticias, a esas falsas noticias, como justificación para poder llevar luego a la agenda parlamentaria, a la agenda judicial, lo que son, bueno, casos inventados, imputaciones infundadas, descalificaciones totales y absolutas que conducen a la criminalización del adversario político.
0: Manos Limpias reconeix que la seva acusació es fonamenta en retalls de premsa de diaris digitals i que no han comprovat la seva veracitat. Això, diuen, correspon al jutge que ha admès a tràmit la denúncia. De moment, no hi ha cap procediment penal obert contra Begoña Gómez, sinó que el magistrat ha iniciat una investigació per comprovar si la demanda té recorregut i així se l'ha comunicat a la demandada. Pablo Nuevo, professor de Dret Constitucional de la Universitat Abat Oliba Feu.
2: La percepció que té la gent és que ja ara mateix hi ha un procediment penal obert contra la dona del president del govern que encara no hi és.
0: Això és el que Umberto Eco va anomenar la maquinària del fang, unes pràctiques que Víctor Sampedro emmarca en el que ha batejat com a pseudocràcia, el règim que governa qui menteix millor.
1: Actualmente vivimos en un clima de pseudocracia en la cual noticias propositalmente mentirosas intentan inhabilitar la gobernanza, desprestigiar y derribar gobiernos legítimos, haciendo un uso instrumental y, por lo tanto, degradando las instituciones del Estado.
3: Vaja, vaja, que a la meva edat tingui que enterar-me de manera confirmada i oficial que la política actual, la del 2024, i parlant sempre de les altes esferes de l'estament polític, tracta de mentir el millor i més possible per intentar confondre més i millor el votant i desprestigiar així a l'oponent, encara que sigui falsejant notícies, a mi, personalment, a mi em fa collonir. No per res, sinó perquè tot el que ens ve a sobre, si hi ha un polític que sigui honest, que no sap ni vulgui mentir i que per aquesta raó, en vez d'intentar millorar la nostra realitat, prefereix plegar.

0: creo.
1: Pero fue una locura, ya te lo digo.
2: I aquí deu estar la cosa.
0: Fins ara.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
5: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
6: Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes
1: Disney. A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
4: Sigues intel·ligent.
5: Fer volar la imaginació.
6: Sí.
7: Eternament.
4: Ai.
1: L'opció dels que en saben.

0: I parlant d'emocions.
1: 10. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Sant Andreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Augmenta el nombre de pistoles i rifles mentre baixen les escopetes. Els gironins tenen més de 36.600 armes. Interior comptabilitza 509 armes menys que fa un any a la demarcació, mentre les destruïdes augmenten un 4,6% i arriben a 1.157. La unitat aèria dels Mossos de Girona fa un centenar d'actuacions cada any, la majoria entrades i escorcolls amb drons. Aquesta tecnologia dona seguretat als agents i també aporta informació molt important per prendre decisions. Prop de 18.800 persones han rebut suport a Girona davant malalties avançades. El programa de la Fundació La Caixa ha acompanyat 8.724 pacients i 10.076 familiars i complementa l'atenció sanitària amb suport emocional, social i espiritual.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

us convidem a la Nit de les Ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Notícies en xarxa.
1: Creix fins a màxims històrics el requeriment de saber idiomes quan es busca feina. El 40% de les vacants en demanen, però 7 de cada 10 ofertes exigeixen anglès i només un 25% català, segons estudi de la patronal Pimec i la Universitat Oberta de Catalunya. Més detalls, Climent Sabater.
2: Del total de vacants laborals, el 70% demana saber anglès, gairebé la meitat castellà i només una de cada quatre català. Malgrat això, el requeriment de saber català augmenta, en part, assegura la directora de l'estudi de la UOC, Carme Pagès, perquè amb el procés migratori abans el coneixement de la llengua catalana es donava per fet i ara ja no és així.
3: Sí que es comença a notar que més i més vacants estan escrites en català, que crec que dona una imatge bastant important de quina és la llengua que s'espera que es faci servir com a llengua de interacció.
2: El requeriment del català al mercat laboral és molt diferent segons el sector. On es demana més és a l'educació. Ho fan la meitat de les vacants, xifra que l'hostaleria cau per sota del 20%. També hi ha molta diferència per territoris. Només a Girona les ofertes de feina que demanen català superen el 40%.
0: Notícies en xarxa.

0: el teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Tu has preguntat mai què és la vida?

0: potser diries que és vella? Potser pensaries que és un interrogant? Potser creus que és un xou, la vida? I en qualsevol cas, per quin motiu ho penses? Tenir diners és important a l'hora de portar millor o pitjor vida? Les persones que t'envolten poden fer millor o pitjor la teva vida? Hi ha diferents etapes a la vida on puguem dir, per exemple, la meva vida abans era millor, tu. A la vida ens hem de creure tot el que ens diuen? Si me'n vaig directament al gran diccionari de la llengua catalana i busco vida, em diu que la vida és l'estat dinàmic de la matèria organitzada, caracteritzada bàsicament per la seva capacitat d'adaptació i d'evolució davant els diferents canvis en el medi. No sé qui, si la Xandi Chou tindria alguna cosa a dir.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Hola, iniciem el repàs al temps en aquesta jornada marcada per les bandes de núvols, sobretot mitjans, però també de baixos, que durant tot el matí han estat proliferant no només a punts de la depressió central i de la meitat est, sinó a bona part del sector central del litoral i prelitoral. De fet, continuem amb un temps tranquil amb l'anticicló, doncs, dominant gran part del centre del continent europeu, no només avui, sinó entre dijous també, i amb poca precipitació. Bàsicament, el temps vindrà marcat per aquests núvols baixos. Tornarem, doncs, a parlar d'un matí molt marcat pels núvols baixos, sobretot amb bancs de boira, a més, que seran extensos a zones com la Plana de Vic o el Pla de Bages. A partir del centre del dia sí que tendiran a minvar i, sobretot, durant la tarda se'n donaran a punts del litoral i prelitoral on s'estendran amb l'ajut d'aquest vent de component marítim que bufarà com a molt amb cops moderats. A mitjà termini parlarem d'un dijous tranquil també, així com divendres, marcat per aquests núvols baixos, i de cara a dissabte canvia el temps, arriba una pertorbació i la temperatura tendirà a la baixa. De moment això és tot.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bon preu i esclat.
6: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
7: Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

0: diversió, música, entreteniment.
1: Quan compreu un bitllet d'avió, penseu que us poden oferir altres serveis addicionals i no obligatoris que poden incrementar el preu. Assegurança de viatge, possibilitat de triar el seient...
2: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
3: L'altra nit, passejant pel barri, el vaig observar amb el compàs que porten els pinxos al caminar. Les mans ficades a les butxaques del seu xandall, perquè no es noti a quina d'elles porta el punyal.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: A Montblanc, Museu del Pessebre de Catalunya.
2: Viu i endinsa't en la història pels carrerons orientals amb els diorames i figures d'una gran col·lecció de pessebres d'arreu, al cor de Montblanc.
1: Més info a museudelpessebre.cat. Atenció al Festa Festa.
0: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
1: Programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
0: Festa Festa
3: amb Amadeu Carbó.

Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
5: El pop-folk íntim i enèrgic de Cesc Santsalvador. El 21 de novembre els seus nous temes, versions i els grans clàssics.
4: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
6: Busques inspiració?
7: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
8: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil? Una bona conversa? O potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
9: Som-hi. Ara visitarem el teu futur pis.
10: Hola, com anem?
9: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
11: Molt bé.
9: I la petita, com està?
11: Doncs ja camina.
9: I el gat?
11: Bé, molt bé.
9: Ja hi som.
12: 972-674-363.
9: Aquesta és casa teva.
13: Ostres, m'encanta.
14: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
9: Benvinguda.

0: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
1: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Les coses d'una altra manera. Acosta't.
3: I parlant d'emocions...
4: Sent.
5: Vale.
4: Salut i humor.

0: I parlant d'emocions,
1: 64. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: La presó de Figueres busca director 5 mesos després de la seva dimissió i té una responsable provisional. Alicia Casals, que era la subdirectora de tractament, dirigeix el centre penitenciari de forma temporal mentre Justícia prepara una nova convocatòria. Museu Dispers escampa la història viva dels videojocs als aparadors de Figueres. Josep Maria Frigola crea un projecte que exposa videoconsoles i plaques arcada en comerços i equipaments de la ciutat. Repensem l'Empordà analitza a Figueres mig segle de construcció de l'estat del benestar. L'Institut d'Estudis Empordanesos dedica la jornada d'enguany a la sanitat, les polítiques socials i l'educació amb Marina Geli, Jesús Quiroga i Xavier Bonal. La jornada se celebrarà el dissabte 17 d'octubre a partir de les 9 del matí a la sala Brossa Frègoli del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Radio Vila Sacra. Made in Europe.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: La presó de Figueres busca director 5 mesos després de la seva dimissió i té una responsable provisional. Alicia Casals, que era la subdirectora de tractament, dirigeix el centre penitenciari de forma temporal mentre Justícia prepara una nova convocatòria. Museu Dispers escampa la història viva dels videojocs als aparadors de Figueres. Josep Maria Frigola crea un projecte que exposa videoconsoles i plaques arcada en comerços i equipaments de la ciutat. Repensem l'Empordà Analitza a Figueres mig segle de construcció de l'estat del benestar. L'Institut d'Estudis Empordanesos dedica la jornada d'enguany a la sanitat, les polítiques socials i l'educació amb Marina Geli, Jesús Quiroga i Xavier Bonal. La jornada se celebrarà el dissabte 17 d'octubre a partir de les 9 del matí a la sala Brossa Frègoli del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: Els ciberestafadors es fan passar per l'administració pública i notifiquen multes, infraccions o devolucions que són falses. Els organismes més afectats són la Direcció General de Trànsit, l'Agència Tributària o la Seguretat Social. Per tant, recorda que si reps notificacions d'infraccions o pagaments de multes a través de trucades, missatges de text o correus electrònics, desconfia. Si t'arriba un missatge sobre el pagament d'impostos o el cobrament de la declaració de la renda, verifica-ho a través de l'Àrea Ciutadana d'Hisenda. I si reps alguna trucada o un missatge que t'informa del cobrament d'una prestació, verifica-ho a través dels canals oficials.
4: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Hola, te'n recordes de mi, Javier? No, ja fa temps. Bueno, escolta'm, Javier, jo volia fer una crida a persones com a mi, que poden ser més grans o més joves, que tinguin alguna minusvalia física. Perquè no tenim un lloc per veure'ns, per trobar-nos, m'entens? A mi m'agradaria, doncs, poder-nos veure un dia 4 o 5, que siguem com jo. Jo no sé si hi ha algun lloc d'aquests. Algun posto hi ha d'haver-hi, perquè per disminuir psíquics n'hi ha molts, però físics no n'hi ha tants. Ai, volia donar les gràcies. Jo tinc una família fabulosa, Javier, que no puc només que donar les gràcies. En fi, que me'n recordo molt de vosaltres, va? Moltes gràcies, Javier.

0: continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Hola, iniciem el repàs al temps en aquesta jornada marcada per les bandes de núvols, sobretot mitjans, però també de baixos, que durant tot el matí han estat proliferant no només a punts de la depressió central i de la meitat est, sinó a bona part del sector central del litoral i prelitoral. De fet, continuem amb un temps tranquil amb l'anticicló, doncs, dominant gran part del centre del continent europeu, no només avui, sinó entre dijous també, i amb poca precipitació. Bàsicament, el temps vindrà marcat per aquests núvols baixos. Tornarem, doncs, a parlar d'un matí molt marcat pels núvols baixos, sobretot amb bancs de boira, a més, que seran extensos a zones com la Plana de Vic o el Pla de Bages. A partir del centre del dia sí que tendiran a minvar i, sobretot, durant la tarda se'n donaran a punts del litoral i prelitoral on s'estendran amb l'ajut d'aquest vent de component marítim que bufarà com a molt amb cops moderats. A mitjà termini parlarem d'un dijous tranquil també, així com divendres, marcat per aquests núvols baixos, i de cara a dissabte canvia el temps, arriba una pertorbació i la temperatura tendirà a la baixa. De moment això és tot.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
8: Relat, recerca, realitat, resposta, revista.
9: Per gaudir, entendre i aprendre, les revistes t'acompanyen sempre per fer camí.
8: Hi ha més de 200 revistes de 30 temàtiques diferents en català. Subscriu-t'hi per rebre-les a casa o llegeix-les en format digital a iquiosc.cat.
10: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Notícies en xarxa.
1: El 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
2: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
3: Els amors?
2: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
4: Sentiment Ràdio Vila-sacra!
2: La vida passa, l'amor perdura.
5: Hi ha bones sensacions.
2: Les coses pel seu nom.

0: Bones Rap.
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Es que té de tot.
4: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena

0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: en el 107 de la FM.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat. Llibres de ciència.
1: Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
4: Es tracta de l'obra El neandertal desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.

0: Radio Villa Sacra ES Demasiado Libra Y Yo Soy Trump Y Nunca Aceptar.
1: Hi ha sons que et transporten, que et conviden a perdre't pedalant entre vinyes, alzines i roures. Hi ha sons que aconsegueixen portar-te a la pau de Montserrat. Escolta'ls a les nostres cabanes. Et sentiràs lluny estant a prop. Ullerdelmas.com. Hi ha 270 tipus d'emocions. De debò creus que jo les he sentit totes?
2: Infinites sensacions de Ràdio Vila Sacra.
1: És el que ens fa sentir.

0: I parlant d'emocions...
1: 71.
2: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
3: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les estrelles? El poema que ara sentirem parla d'elles, però no de les estrelles del cel. Parla de les estrelles del mar. El sentim?
6: Hola, sóc Emma Jiménez i el poema que he escollit es diu L'estrella de mar i ho ha escrit Lorga Chirinax. I he escollit aquest poema perquè m'agrada molt L'estrella de mar. Poema L'estrella. L'estrella es mirava a l'aigua del mar. Onades de plata la feien ballar. Un vespre va caure i al fons se va anar perquè li cridava l'estrella de mar.
5: Gràcies, Emma, per fer-nos veure les estrelles, no del cel, sinó del mar, amb aquest bonic poema. Fins

0: avui...
1: Sí?
2: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
3: Mai estaràs sola.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola, mira, pues us estic escoltant i tenia que trucar, no podia més. No sé què és el que passa, que estimo tot de la ràdio. Apa, adéu!
4: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
6: Un, dos, tres, raona un cop més.
7: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
8: Mira, ens encanta i ens agrada la seva naturalitat.
7: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
8: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
7: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
8: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
7: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
8: Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
9: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
10: Com et quedes?
3: Tanca els ulls.

0: Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: I parlant d'emocions,
0: 56.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens o encara et costa?
3: Es que es impresionante.
4: Catalunya Informació.
5: El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org

us convidem a la Nit de les Ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

Les balenes i perudes, conegudes pels seus majestuosos salts fora de l'aigua, tenen una peculiar manera de comunicar-se. Aquests colossos marins produeixen complexes i melòdiques composicions de cant que poden durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. Cada població de balenes té el seu propi himne distintiu i aquests cants van evolucionant amb el temps. El més sorprenent és que totes les balenes d'una mateixa població canten la mateixa cançó en un moment donat, però aquestes melodies canvien gradualment al llarg del temps. Encara més intrigant és que les balenes i perudes en diferents oceans també tenen cançons úniques, cosa que suggereix una forma de cultura acústica entre aquests gegants de l'oceà. Aquest fenomen subratlla la complexitat de la comunicació al regne animal i ressalta la riquesa cultural que existeix fins i tot a les profunditats de l'oceà.

0: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
1: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.
2: Vam començar sent un bit enmig d'internet i des de llavors cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
4: Tots els nostres records.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Hola, iniciem el repàs al temps en aquesta jornada marcada per les bandes de núvols, sobretot mitjans, però també de baixos, que durant tot el matí han estat proliferant no només a punts de la depressió central i de la meitat est, sinó a bona part del sector central del litoral i prelitoral. De fet, continuem amb un temps tranquil amb l'anticicló, doncs, dominant gran part del centre del continent europeu, no només avui, sinó entre dijous també, i amb poca precipitació. Bàsicament, el temps vindrà marcat per aquests núvols baixos. Tornarem, doncs, a parlar d'un matí molt marcat pels núvols baixos, sobretot amb bancs de boira, a més, que seran extensos a zones com la plana de Vic o el Pla de Bages. A partir del centre del dia sí que tendiran a minvar i, sobretot, durant la tarda se'n donaran a punts del litoral i prelitoral on s'estendran amb l'ajut d'aquest vent de component marítim que bufarà com a molt amb cops moderats. A mitjà termini parlarem d'un dijous tranquil també, així com divendres, marcat per aquests núvols baixos, i de cara a dissabte canvia el temps, arriba una pertorbació i la temperatura tendirà a la baixa. De moment això és tot.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
5: Bon preu i esclat.
6: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
7: Això t'encantarà.
3: Vale.
8: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
9: WhatsApp.
10: Sant Tornem-hi. Aquest final de mes de juny torna la calor infernal. Els models europeus indiquen que els termòmetres es tornaran a enfilar cap a 35-40 graus, temperatures completament anormals per l'època de l'any. Exactament el mateix que va passar el mes de maig. Llavors, Portbou va registrar una mínima de 28 graus, la més alta de la història en aquest municipi fronterer. El programa climàtic Copernicus va confirmar que el 2025 va ser el tercer any més càlid mai registrat. L'informe atribueix l'escalfament a l'acumulació de gasos d'efecte hivernacle i a temperatures oceàniques excepcionalment elevades. Algunes ciutats europees ja s'estan preparant per quan aquesta situació vagi més els pròxims anys. París ha fet un simulacre per avaluar la seva capacitat de resposta en cas d'arribar als 50 graus. Alguns estudis apunten que l'any 2050 la capital francesa pot tenir l'estiu temperatures semblants a les que té actualment Madrid i la capital espanyola com les del Marroc. En aquest sentit, el primer trimestre de l'any 2027, Barcelona també prepara un simulacre semblant. I una altra dada. Avui en dia es moren més persones per culpa de la calor que per la grip. Estem, doncs, davant d'una greu problemàtica que no podem obviar, per més que els terraplanistes ens diguin el contrari.
11: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
12: Truca!
11: Repetiràs.
13: Te'n recordes, te'n recordes.
14: Ràdio Vilasacra, la

0: Propostes en xarxa.
1: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, dalladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Caltrapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats al casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Caltrapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: El darrer baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics reflecteix que el 79% dels espanyols entén que s'hauria de prioritzar el dret a l'habitatge com un dret constitucional. Més del 91% dels enquestats creu que les administracions haurien de construir més habitatge públic i 3 de cada 4 enquestats considera que l'Estat ha d'intervenir en el mercat per garantir-ne l'accés. Segons aquest sondeig, elaborat en col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge, fins a un 94% dels ciutadans assegura que prefereix viure en una casa en propietat i el 87% diu que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa molt o bastant. Sobre les mesures, el 75% dels espanyols es mostra a favor de limitar els pisos turístics i el 71% defensa congelar els preus de lloguer durant 2 anys. El 72% veu amb bons ulls apujar els impostos als grans tenidors. La mesura que aconsegueix un major aval, però, és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge. En paral·lel, el 54% dels enquestats rebutja expropiar habitatges buits.
0: Notícies en xarxa. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.

0: Vols posar plaques solars? Parlem Energia. Som l'empresa líder en el sector. Confia en nosaltres. Experiència i coneixement per a tu a la província de Girona. Ens ocupem de tot. Tràmits i legalització inclosos. És el moment del canvi. Truca'ns al 872 20 5400 o entra a parlemenergia.cat. Parlem Energia.
1: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93.

Roses es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera originària dels pescadors de Roses que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-1268.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. A casa ens dediquem a la producció de fruita, tant d'os i una mica de llavor, en Pere, en aquest cas. I ara hem començat la campanya amb la collita de paraguaians i una mica de préssec groc. Les tasques actuals que realitzem són les de collita, aclarida de les varietats més tardanes, estruponar, regar, abonar, combatre plagues, que és un gran problema avui en dia, i juntament alhora pues, també comercialitzem la fruita, confeccionant-la en caixes o venda directa en palot. I res, les tasques ara són dures perquè ara comença a apretar una mica l'estiu. Aquests dies ha refrescat, dies enrere havia refrescat una mica, però ara estem a temperatures ja de 33 graus. Són tasques dures, però bueno, diuen que s'arraca un gust o no pica. Com que mos agrada, doncs aquí estem. I no res, batallant el dia a dia i mirar de que, no mos, que el temps mos acompanyi, que no mos faig cap desastre de pedra. Hem pogut salvar el fred i ara només queda mirar el cel i paciència.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

informació, música, entreteniment. Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Oblida't del trànsit amb la moto. Mou-te de manera sostenible amb bici elèctrica o demana un taxi amb preu tancat i amb el menor temps d'espera. Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà fins al 10 de

0: Notícies en xarxa.
1: Fet ha confirmat que participarà a la vaga general per l'habitatge del proper 11 de novembre dins d'un bloc educatiu. En una roda de premsa a Madrid de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mombrú, ha vinculat la lluita per l'habitatge amb l'educativa.
2: Vamos a la huelga general por los derechos de la vivienda y por los derechos de, educativos, por el derecho a la educación, porque sin vivienda no hay educación, y porque también los maestros, las maestras, los profesores y profesoras y todo el personal educativo, si no tenemos garantizado el derecho a la vivienda, es imposible que se pueda garantizar el derecho a la educación.
1: Mombrú ha anunciat que després de la vaga general els sindicats educatius plantegen mobilitzacions a nivell estatal, fins i tot una vaga si el govern que surti del 29 de novembre no negocia les seves demandes. Exigeixen baixada de ràtios, reducció d'hores lectives i la incorporació de plans d'inclusió i climatització a les aules.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, als productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
1: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
2: Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para!
2: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars... Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
3: Uau!
2: Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Amb qui
5: és?
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Figueres, zona acústica.

La transició energètica és el futur. Per això cal escoltar tothom qui la farà possible a la seva terra. Cal dialogar per evitar conflictes entre les energètiques i el món rural. T'ho expliquem a renovemoslasrenovables.com.

0: Notícies en xarxa.
1: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
2: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. I en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies, com el gall fer.
3: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
2: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i de moment estan funcionant.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya. Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara...

0: El fong Amillaria ostoiae, conegut com a fong de la mel, es troba a les muntanyes blaves d'Oregon als Estats Units i abasta una superfície de 8,9 quilòmetres quadrats. S'estima que pesa al voltant de 35.000 tones, cosa que el converteix en l'ésser viu més gran del planeta. Aquest fong no és un únic organisme, sinó és una xarxa de filaments subterranis anomenats micelis que s'estén al llarg de quilòmetres. S'alimenta dels arbres del voltant. Els seus filaments s'estenen per la terra i s'adhereixen a les arrels dels arbres, absorbint els nutrients que necessiten per créixer. Pot acabar matant-los. A més, no sols és l'ésser viu més gran del planeta, sinó que també és un dels més antics. S'estima que alguns dels individus tenen més de 2.000 anys.
1: La ràdio. Recuperem vivències, esdeveniments històrics, moments dramàtics o de celebració, viscuts a través de la ràdio.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Estàs fent un tràmit per internet i no te'n surts? La Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana ofereix diferents eines i serveis per facilitar la realització de

0: els teus tràmits a través del telèfon 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Figueres demanarà a la DGAIA que controli els MENA que viuen en centres de l'Empordà. Relacionen alguns joves procedents de Cabanes i de Llançà amb trifulgues i baralles i robatoris a la capital. Els Mossos detenen tres persones per assalts a habitatges de l'Alt Empordà, el Baix Llobregat, el Garraf i el Maresme. Peralada i Agullana, dos dels municipis afectats. Cadaqués té un bugui elèctric per a gent gran. El vehicle disposa de quatre places, bateria de liti i cinturons de seguretat de tres punts. L'Ajuntament de Cadaqués ha adquirit aquest bugui elèctric que posa al servei de la gent gran. La novetat ja s'utilitza per transportar les persones usuàries del casal de la gent gran, facilitant així els seus desplaçaments.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
0: Si busques autenticitat,
3: Ràdio Vila-Segura.
0: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: ben juntets, ben arreplegadets aquí, fent ambient, fent pinya, fent família, fent al Empordà, fent això, fent allò, millor, pitjor, però el més important, ben juntets. Acosta't, acosta't, vine, vine. L'edat. Ah, carai. Es pensa el mateix amb 20 anys que amb 40 anys? Què és el que canvia? A veure, així és entre tu i jo. A la teva edat, podries dir tres coses que has après al llarg dels teus anys, de la teva edat, de la teva vida? Tres? Creus, per exemple, que l'edat ens pot ajudar a millorar els nostres comportaments? O potser ni l'edat ni les garrofes ens ajuden a segons qui? Ens pot ajudar l'edat a canviar, a variar la nostra manera de pensar, d'opinar i aprendre? Amb l'edat podem aprendre a aprendre? O hi ha qui no aprèn ni amb edat ni amb xocolata amb xurros?
1: Mira, Xavi, si hi ha quelcom per mi detestable, és la intel·lectualitat.
2: Què dius ara?
1: Sí, em refereixo a la persona que, per al que sap, es considera superior a una altra.
2: No, però si no n'hi ha.
1: No, per favor. O simplement està considerada.
2: Ah.
1: O encara menys, que es creu. Mira, ningú és res si no ho fa.
2: Sí, no?
1: Per tant, un intel·lectual veritable ha d'estar mut si no ha fet res més que aprendre. Dic tot això perquè tinc el pressentiment que ens està escoltant algun d'aquests inútils socials.
2: A veure, m'ho aclareixes?
1: Sí, la majoria d'ells no serveixen res més que per guanyar la paga d'un mal mestre.
2: Però és que ara, en sèrio, que no sé si pujar-me per les parets, perquè estic totalment desorientat.
1: Mira,
2: orienta'm, sisplau.
1: En nom de tots vosaltres, em permeto enriure'm d'aquesta gent.
2: Però exactament d'aquí.
1: Mira, Xavi, nosaltres...
2: Mira.
1: Ho direm. Nosaltres fem això, eh? Està clar, eh? Pots estar segur, si m'estàs escoltant, senyor intel·lectual, et desitjo un bon dia i un petó.
2: Me podria repetir, sisplau?

0: será la envidia, que es muy mala.
1: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
2: Porta'm firma. Amb segell.
3: I gratis, gratis.
4: Atenció!
5: Imagina veure des de la teva finestra un horitzó sense límits.
6: És Ràdio Vila-sacra.
7: Això sí que és vida.
8: Yes.

0: Banca Mòbil de Catalunya és un servei de la Generalitat de Catalunya que porta els caixers automàtics i els serveis financers als municipis que no disposen d'oficina bancària. Es tracta d'una xarxa d'oficines bancàries mòbils itinerants que té l'objectiu de garantir la inclusió financera arreu de Catalunya. Els veïns dels municipis afectats rebran els serveis d'una sucursal bancària i els atendrà personal especialitzat. El servei es presta amb les mesures de seguretat exigibles d'acord amb la normativa de seguretat privada, inclòs el caixer automàtic instal·lat. S'adreça a 503 municipis, més de la meitat dels municipis de Catalunya. Per informació del servei a la vostra població, dirigir-vos directament al vostre ajuntament. A Vilasacra, telèfon 972 50 75 23.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Uala!
4: Déu-n'hi-do.
5: Sabies que barrufet significa dimoni? L'escriptor i traductor Albert Jané va ser l'encarregat de fer la traducció del francès de la primera tira còmica que es va traduir al català dels barrufets. Cosa gens fàcil, ja que en francès aquests éssers diminuts es diuen schtroumpfs. Bé, jo crec que es pronuncia així. I és una paraula inventada. Jané va decidir batejar-los com a barrufets, una paraula que ja existia i que vol dir dimoni i follet. Amb el pas del temps i l'evolució dels còmics, es va haver d'anar conjugant aquest nom en totes les seves formes verbals. Ja sabeu, si tu barrufes, jo també.
6: Un pinxo de truita, sisplau.
7: Amb ceba o sense ceba?

0: 107 FM.
1: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit i, bé, millor la sentim.
4: Hola, em dic Esther Areli. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps va molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
3: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.

0: fantasma. Jo de tu no li donaria més voltes. Festa vigilant de seguretat, o escorta privat, o vigilant d'explosius.
1: I on et preparen per tot això?
0: Aquí, a Girona, a l'Acadèmia Bull. Jo m'estic preparant. Vens?
2: Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la Policia Nacional. Informa-te'n a acadèmiabull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Bull, el teu futur comença aquí.

0: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-19-70-62.
3: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
4: Hola, bon dia. Estic aquí sentada al sofà i no sé, tinc un tremolor dintre meu i el cor, saps? Em batega, però... Una cosa que us vaig escriure, el programa que ens ha fet més humans, de la gran família que heu format, volant per les ondes del nostre dial, heu arribat als racons de tot Catalunya i del més enllà. Sempre estarem tots junts i tots junts alçarem les nostres veus entonant ben fort, fort, ben fort la cançó Amics per Sempre. Ho sento, però és un tremolor que tinc, que no... És que és una gran família.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Això és Ràdio Vila Sacra.
7: Què, què?
8: Que això és Ràdio Vila Sacra.
9: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
3: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
4: ¿Qué problema hay?
3: Algo cambió.
5: Se han puesto borde conmigo porque son blanca.
3: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
4: ¿Y?
6: Ràdio La Sacra.
2: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
4: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
7: ¡Ya basta!
4: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
8: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
2: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
9: No hay países malos.
10: Excepto el de Doña Gritona, claro.
11: Bienvenido.
12: Creo que necesita uno más grande.
13: ¿Qué te parece?
14: ¿Mami?
13: ¿Lista para salir?
2: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
14: Intentas engañarme.
13: Bella, soy yo. Soy mamá.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilassar.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
4: El pop folk íntim i enèrgic de Cesc Sant Salvador. El 21 de novembre els seus nous temes, versions i els grans clàssics.
3: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
5: Ràdio i la Sacra de la...

0: Notícies en xarxa.
1: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres a l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
2: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
3: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entrem en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: informació, música, entreteniment. El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots. Aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.
2: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
3: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
5: Pessigolles.
6: Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrcol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.

Vine a gaudir de la castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

0: I parlant d'emocions.
1: 52.
2: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Brena si ho necessites. Seguir les corrents de moda pel que fa a l'alimentació sense informar-se correctament és menys innocu del que sembla i pot afectar negativament a la salut. Hem passat del titular «Cal menjar 5 cops al dia, indiscriminadament», al «Cal practicar el dejuni intermitent per sentir-te millor». Però en realitat, la clau és seguir una alimentació saludable, suficient, equilibrada i, sobretot, adaptada a cada persona. Els dietistes i nutricionistes li diem diàriament en persones que arriben amb trastorns de fartament per haver seguit durant cert temps dietes restrictives i insuficients al seu gast energètic sense un bon assessorament. Tenen pànic a menjar-se un plàtan a mitja tarda, encara que no fer-ho els suposi tenir un entull i acabar devorant el paquet de galetes sencer que hi havia al rebost o l'embotit que quedava al frigorífic, amb els respectius remordiments posteriors que els acompanyen. És important aprendre a menjar correctament. En cas de ser necessari, millorar la teva relació amb el menjar, seguir les sensacions de gana i sacietat, no començar qualsevol protocol que llegeixis o escoltis sense informar-te prèviament amb un professional sanitari i individualitzar la dieta. Per aquest motiu, pot ser que encara que t'hagin dit que has de descansar el teu sistema digestiu quantes més hores millor, el que realment va més bé per al teu metabolisme sigui fer un bon berenar, perquè potser no esmorzes, fas un dinar lleuger o realitzes una pràctica d'exercici físic intens a la tarda. Per tant, informa't de les teves necessitats reals. Adapta una bona alimentació saludable al teu estil de vida, horaris i gustos. I si, per exemple, s'escau, fer un berenar a la tarda, busca aquelles opcions de qualitat, saciants i completes més adients per tu. No serà el mateix fer un plàtan amb un grapat a mà tancada nous pelades que un entrepà de crema de cacauet que un iogurt natural amb una porció de xocolata negra amb navius. Tot i que tot, són opcions bones i correctes segons qui les esculli. Quan realitzis canvis alimentaris, no segueixis modes. Fes-ho per a millorar el teu benestar i salut, acompanyat d'un bon professional i, sobretot, respectant les teves necessitats.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.

0: I parlant d'emocions.
1: 20.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
2: Bé, molt.

Avui us explicaré una anècdota perquè vosaltres m'ajudeu a entendre quins tipus de cervell prenen aquest tipus de decisions. Ja hem conegut al llarg de la nostra emissora fets i detalls que ens confirmen que la maldat no té límits. Però això que avui us vull comentar em supera en a mi. A veure què en penseu vosaltres. Resulta que per la Diada de Sant Jordi hi ha supermercats que, com a gentilesa cap als seus clients, els regalen una rosa pel sol fet de comprar a l'establiment. Una rosa que commemora aquell dia que dediquem al llibre i a la rosa. Ens han arribat fotografies de roses als cups d'escombraries dels supermercats, acabats de lliurar. Com és possible? Com és possible que una rosa que t'acaben de regalar, només sortir del supermercat, la llencis a les escombraries? Per què aquests cervells que tiren una rosa acabada de ser regalada no li diuen a qui li ha regalat "No, gràcies, guarda-la per a un altre client", en comptes de llançar-la a les escombraries? Per què? Quin tipus de cervell actua així? És dolent, aquest cervell? O potser és poc agraït? Com és realment aquest tipus de cervell? Què n'opines tu? Jo em pensava que la maldat només estava en assassins, en lladres, pederastes, dimonis... Però veig que la maldat pot actuar de les maneres més insospitades. I és que, com deia la meva àvia, sempre se n'aprèn a la vida. Què en penses tu?

0: ¿Qué tal?
1: La ràdio de Vilasacra
2: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
3: Veniu!
4: Són de confiança, són d'aquí.
5: Manuel!

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: I parlant d'emocions.
1: 95.
2: Que som d'aquí, sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà i punt.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila Sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
4: 972-51-1268.
3: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
4: 656-19-70-62.
3: Tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
5: A que truco? A que truco?
3: Bueno.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Gratitud per la teva claredat, per la teva curiositat intel·lectual, pel teu to amable i activar la capacitat interrogativa dels oients, realment excepcional i que tots hem gaudit molt. Desitjo que tinguis una molt llarga i fecunda vida professional. M'agradaria saber quin llibre de filosofia t'ha marcat més, t'ha deixat més ressonància, t'ha fet pensar més de tots els que has llegit en la teva vida. Gràcies i bon estiu.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
9: Repetiràs.
10: Si ets una persona amb respostes, aquí tens el teu mitjà. Contestador. 972 51 12 68 WhatsApp 656 19 70 62. Nosaltres sí et volem escoltar. Sumat a les més de 5.000 trucades rebudes des de 2019 i escolta't per antena.
5: Sona bé.

0: preguntes per què. I això em preguntes. L'estimo perquè és la meva. L'estimo perquè amb ella la primera rondalla em contà l'àvia un capvespre d'estiu mentre el sol queia. L'estimo de tot cor, perquè aquell sublim t'estimo va dictar-me l'amor en la mateixa llengua, perquè la parlen els meus amics de sempre, els que ploren amb mi i els que amb mi riuen, els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor, perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire els seus grans secrets em revelen. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.
1: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
2: Ep! Sí i no.
3: Cal explicar-ho.
1: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
4: Ei! És Ràdio Vilasacra!
1: Comença a cuidar-te cada dia.
5: Això és la caixa de sorpreses.

0: Desperta't.
1: Ara i aquí, escolta el millor de casa nostra.
2: Continguts en xarxa.
3: Ara un xic de cultura.
4: Rutes del vi, caps de setmana gastronòmics, viatges a altres països per descobrir-ne la cuina, el turisme gastronòmic cada cop té més adeptes. Hem parlat d'aquest fenomen amb Pep Bernades, antropòleg i un dels fundadors de la llibreria de viatges Altair de Barcelona. I aquesta és la seva visió personal sobre el tema.
5: Per mi el turisme gastronòmic és un tema que no és casual en absolut. D'una banda hi ha un descobriment de gastronomia del que és el menjar bé, i d'altra hi ha una consciència cada vegada més clara de que la cuina és part integral de la cultura nostra i de totes les cultures. Per això hi ha hagut des de fa uns anys tota una fixació en conèixer la cuina pròpia i també les cuines del món. Hi ha ganes de conèixer, aleshores, quan un viatge a qualsevol país, mira què es menja, què es cuina, va al mercat, quin tipus de carns hi ha, quins peixos, quines fruites. I el màrqueting dels cuiners i dels restaurants preocupat de que això ho tinguem molt present i que a l'hora de millor tinguem en compte. Tot això ens dona tot un munt de possibilitats, doncs que són difícils de resumir en tres paraules, però bàsicament jo diria que hi ha una pulsió molt forta de les persones que viuen aquí a Catalunya en aquests moments de sortir els caps de setmana en restaurantets i descobrir aquestes cuines antigues que s'han anat sofisticant. I això pots trobar moltíssims restaurants rurals que ara inclús tenen les Michelin. D'altra banda, doncs hi ha totes aquestes festes com les calçotades, tot aquest abat de moro que fan al Berguedà, la cuina dels bolets i tantíssimes coses que es fan, doncs, que són, eren menjars que abans eren menjars de resistència i en aquests moments s'han convertit en un luxe. Hi ha també un turisme internacional que funciona per fer aquestes coses. Jo recordo que venen molts grups de fora exclusivament a menjar el bull i tornar a marxar. Per què? Perquè d'una banda són persones que es poden permetre, d'altra això significa un cert prestigi social pels que els interessa l'ostentació, i també hi ha professionals de molts països que viatgen només per la cuina. Jo recordo fa uns anys uns cuiners estrangers, doncs, que em van demanar, escolta'm, podria comptar-se per Catalunya una ruta per a 5 o 6 restaurants amb temps de conèixer els cuiners, parlar amb ells, entrar a la cuina i fer intercanvis en aquest sentit. Aleshores, són coses que per mi

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Augmenta el nombre de pistoles i rifles mentre baixen les escopetes. Els gironins tenen més de 36.600 armes. Interior comptabilitza 509 armes menys que fa un any a la demarcació, mentre les destruïdes augmenten un 4,6% i arriben a 1.157. La unitat aèria dels Mossos de Girona fa un centenar d'actuacions cada any, la majoria entrades i escorcolls amb drons. Aquesta tecnologia...

0: tecnologia dona seguretat als agents i també aporta informació molt important per prendre decisions. Prop de 18.800 persones han rebut suport a Girona davant malalties avançades. El programa de la Fundació La Caixa ha acompanyat 8.724 pacients i 10.076 familiars i complementa l'atenció sanitària amb suport emocional, social i espiritual.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 91.

0: I parlant d'emocions.
1: 97.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Tanca els ulls.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Notícies en xarxa. Parlem d'economia. Els sindicats demanen una pujada del 7% del salari mínim. Els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres han explicat els motius de la convocatòria de la vaga general el dia 11 de novembre. Climent Sabater.
1: Una protesta, diuen, que ja estaven estudiant abans de la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions anticipades. Segons Pepe Álvarez, d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres, l'objectiu de la convocatòria és aconseguir un canvi de paradigma sobre les polítiques d'habitatge.
2: No acabamos de entender muy bien por qué molesta, porque en realidad es una gran oportunidad para debatir. Es una gran oportunidad para saber cuáles son las ofertas en materia de vivienda.
3: Impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de miles de millones de personas que modifiquen, si se me permite la expresión, el sentido común, cómo abordar el tema de la vivienda.
1: I és que destaquen actualment un salari mitjà sovint no permet fer front a les despeses que suposa l'habitatge, ja sigui el pagament d'un lloguer o d'una hipoteca.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
4: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
5: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Créixer econòmicament des del territori. Que el nostre aliment sigui la nostra medicina, deia Hipòcrates. I així hauria de ser cada dia de l'any. Consumir productes frescos, de temporada, locals, que no contaminin el medi ambient amb emissions de CO2. Prou importacions innecessàries. Quan productes químics abocats indiscriminadament a la terra. Prou de collites intensives que erosionen la terra i no li deixen ni un respir. Per això, ens hauríem de fer el bon propòsit de convertir-nos en consumidors responsables, compromesos amb el territori i el medi ambient, fent compres més locals i menys globals, sense perjudicar a tercers. Pensem que cada cop que comprem massa barat, a algú li estem robant la collita o les hores de feina.
2: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
3: Compartint emocions.
4: I deixant empremta com mai abans. Qui ho

0: La Guàrdia Civil ha detingut a Girona una persona acusada de difondre vídeos d'agressions entre menors a través d'una aplicació de missatgeria i a les xarxes socials. El detingut administrava un grup i tenia més de 164.000 seguidors. Es tracta d'un tipus de ciberassetjament que es coneix com a happy slapping i consisteix a agredir físicament una persona molts cops menors d'edat que no s'ho esperen i gravar-ho tot amb un telèfon mòbil. La investigació es va obrir arran de la denúncia de la mare d'una menor que va ser agredida a Sevilla i les imatges es van difondre per aquest canal. Al domicili del detingut, els agents han confiscat diversos dispositius electrònics i telèfons mòbils. L'arrestat està acusat d'un delicte contra la integritat moral i un altre de lesions. El cas està en mans d'un jutjat de Sevilla que ha ordenat el tancament definitiu d'aquest canal.
1: Ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Que t'has fet mal?
1: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
0: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
2: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un conductor borratxo i drogat perd el control del cotxe i fa caure un fanal sobre la terrassa d'un bar a Figueres. El vehicle circulava amb tres ocupants i una d'elles ha hagut de ser rescatada pels bombers. El conductor ha donat positiu en alcohol i drogues. Cervells que no evolucionen, comenta un vianant. Una dona ha resultat ferida al cap per l'impacte d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament després que algú disparés trets a l'aire durant una celebració. La víctima es troba fora de perill, però l'incident evidencia el perill que comporta utilitzar armes de foc en entorns urbans, on els projectils poden acabar impactant contra persones alienes als fets, fins i tot quan els trets no van dirigits contra ningú. Comença la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu de Borrassà. La caiguda de plaques del sostre, el passat mes de gener, va provocar un problema per al consistori borrassanent que ha rebut suport de la Diputació.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: continguts en xarxa. La bona cuina. 107
1: de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: Patologies autoimmunes. Malalties força comunes com la celiaquia, el lupus, l'hipotiroidisme de Hashimoto, el Crohn i la colitis, la psoriasis, la fibromiàlgia, l'artritis reumatoide o l'esclerosi múltiple, tot i ser patologies que afecten a òrgans o teixits corporals ben diferents, provocant símptomes molt diversos, tenen un mateix origen. Són de caràcter autoimmune. Les patologies autoimmunes són un conjunt de trastorns que produeixen quan el propi sistema immunitari es converteix en agressor de l'organisme, atacant per error òrgans i teixits corporals sans. La seva funció normal és la de defensa, enfront agents patògens externs com virus o bactèries. Quan aquesta funció es veu alterada per causes multifactorials, el sistema immune detecta com estranys teixits propis i s'autoataca provocant inflamació, dolor i dany a diferents parts del cos. Segons l'òrgan o sistema afectat, la malaltia rebrà un nom ben diferent. De fet, els anticossos poden atacar només un tipus de cèl·lules d'un òrgan puntual, com és el cas de les cèl·lules beta-pancreàtiques en pacients amb diabetis mellitus tipus 1, o bé afectar de forma genèrica manifestant una clínica múltiple com passa amb el lupus eritematós sistèmic. Aquest tipus de patologies poden tenir un component hereditari, però també es veuen afectades per altres factors ambientals que en poden ser desencadenants com infeccions, fàrmacs, vacunes, alimentació, deficiències nutricionals, toxines com el tabac, agents químics, factors psicològics, sanitaris i socioeconòmics, hàbits higiènics, canvis hormonals i factors climàtics, entre d'altres. Per tant, encara que cadascuna necessiti del seu tractament individual, tant farmacològic com nutricional, certs hàbits genèrics poden millorar la qualitat de vida, certs paràmetres i evitar el deteriorament de la malaltia. Si pateixes d'una malaltia autoimmune, a més de seguir el tractament farmacològic i dietètic, procura mantenir un patró alimentari antiinflamatori amb un perfil similar a la dieta mediterrània, ric en fibra, omega 3, vitamines i minerals, sobretot la vitamina D, i antioxidants com els polifenols. Evita la dieta occidental amb el contingut de sucres, olis i farines refinades, sal, additius i greixos saturats i embotits, i evita l'estrès i el sedentarisme.
3: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
4: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
5: És maco, això, eh?
6: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
7: Sí, sí, sí.

0: les notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
1: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
0: I l'aigua?
1: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
2: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: A Vila-sacra compartim cultura.
4: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
5: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
6: Lucky Hasley no era el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
5: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
6: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
5: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
6: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: Notícies en xarxa.
1: Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma estan relacionades amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys, arriben a les gairebé de 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com ara agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats a la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
2: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
1: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
3: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy? Com entra dir?
2: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
3: La xarxa.
4: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
5: Uau, déu-n'hi-do.
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu brillant.

0: Mireu a càmera.
1: Lluís!
0: Uau, mireu això. Posa't i mama. Oh, quina passada.
1: Lluís!
2: El cafè de la ràdio.
3: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: Propostes en xarxa.
1: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.
2: Ara toca calma.

0: Notícies en xarxa.
1: Parlem ara d'una figura essencial en l'atenció a la salut de les dones, però no en tenim prou. Són les llevadores professionals que acompanyen la dona durant l'embaràs, el part i el postpart, però també tenen un paper important en altres etapes de la vida, tot i que menys conegut. Són imprescindibles, per exemple, en la salut sexual dels joves, la planificació familiar i l'educació per a la salut en general. Segons un estudi que ha fet públic el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, a casa nostra falten fins a un 60% d'aquestes professionals. Yolanda Garza és llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'un estudi sobre la situació de les llevadores que denuncia aquesta falta de professionals a casa nostra. Benvinguda.
2: Gràcies.
1: De quina magnitud és el problema? Quantes professionals caldrien ara mateix a Catalunya?
2: Ara mateix caldrien 1.300 llevadores més de les que som. Pensem que estem amb un 41% de les professionals necessàries per donar abast a les necessitats de la població de salut de la població, amb la qual cosa, si ara estem en actiu 952 llevadores a tota Catalunya, pues, si fem les comptes queden molt, molt justes.
1: O sigui, ens diu, tenim el 41% de les llevadores que necessitaríem. Cada llevadora ten unes 65 gestants l'any, quan la ràtio hauria de ser de 40. I clar, tot això es pot agreujar encara més en els pròxims anys, perquè és prevista la jubilació d'una quarta part de la plantilla.
2: Exacte. Hem de tenir en compte que tot l'estat espanyol la formació de llevadores va estar trencada durant 10 anys per problemes amb la normativa europea. Llavors, la generació que ara jubila no té un relleu i hem de tenir un pla de país previst per poder donar solució en aquest problema tan gros.
1: Quines són les conseqüències de tot plegat? Estan prou ateses les dones catalanes?
2: Les dones catalanes estan prou ateses perquè tenim unes professionals que, bueno, que ho donen tot per la seva professió. La cosa està en que no podem posar a sobre de les professionals donar l'atenció necessària a les persones. Llavors, sí, estan ateses, però a costa d'un esforç que no ha de ser.
1: I no estem parlant només de la salut sexual i reproductiva, perquè les implicacions són integrals i afecten també sobre la salut mental, no?
2: Absolutament, és que la salut mental forma part també de la salut sexual, o al revés, o sigui, ho pots mirar de totes les bandes. Tenim en compte que la figura de la llevadora, tot i que és molt desconeguda, no només atén parts. Hem de pensar que dona atenció integral a la salut sexual i reproductiva, i això implica les persones des de que naixem fins a que morim. Nosaltres donem atenció afectivo-sexual en els joves, en els adolescents, a les dones grans, als joves també i als homes. Clar que sí. Llavors, és molt, molt a la nostra tasca.
1: Uh-huh. A més, hi ha, Yolanda, desigualtats territorials, no? M'imagino que el món rural deuen estar encara pitjor.
2: Clar que sí, perquè no oblidem que a la província de Barcelona és on es concentra el màxim de professionals. Som 600 i escaig. Si contem que la resta de tot el territori som unes 300, doncs aquí tens els números. Mm.
1: Hem parlat de les dones, que són les grans afectades, però m'agradaria parlar també de les professionals. Quin és el problema d'aquesta falta de llevadores? No es tria aquesta especialitat, no se'n creen prou places, hi ha una manca de reconeixement professional?
2: Una mica tot plegat. Pensem que arribar a ser llevadora a l'estat espanyol és molt complicat. És molt complicat perquè són unes 400, no arriba, professionals que es formen anualment a tot l'estat. Llavors, no hi ha suficients places, perquè una de les coses que ens passa a Espanya és que per poder tenir el teu títol de llevadora has d'atendre 80 parts al llarg de la teva formació de 2 anys, quan això a la resta d'Europa són 40 parts els que has d'atendre per garantir la teva formació. Llavors, és un anacronisme. Això per una banda. Per una altra banda, la nostra responsabilitat abasta, com te deia, totes les edats, i si mirem demogràficament, ara hi ha més dones en edat de menopausa que pas en edat fèrtil, i això no canviarà. Llavors, no podem tenir com a unitat de mesura l'atenció als parts. Hem d'ampliar la mirada.
1: Per tot plegat, el que demaneu és més places de formació i millorar la situació professional d'aquestes llevadores.
2: Tingues present que aquí a Catalunya, de les que es formen, moltes marxen, no es queden, perquè, per exemple, una qüestió que pot semblar que no té res a veure, però el preu de la vivenda a Catalunya és molt superior a molts altres llocs d'Espanya. Llavors, si tu no tens una professió que t'incentivi prou i que te sigui prou retribuïda com per poder tenir una vida digna aquí, doncs te'n vas a un altre lloc amb el teu títol que viuràs millor.
1: Yolanda Garza, llevadora, vicedegana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i autora d'aquest estudi Anàlisi de la necessitat llevadores a Catalunya. Moltíssimes gràcies.
2: De res, voldria puntualitzar una cosa. No soc pas l'autora d'aquest estudi, únicament aquí hem participat totes les llevadores del Consell de Llevadores de Catalunya, vale? Tots els col·legis professionals, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i voldria que quedés.
1: Una de les autores, efectivament.
2: Una de les autores. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, adéu.
2: Per donar-nos veu i donar-nos visibilitat.
3: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Tens una nau industrial i no vols pagar per tenir fotovoltaica? Coverfy te la instal·la gratuïtament. Sí, ho has escoltat bé. Gratuïtament. I a més et paga per cedir l'espai. Si vols cedir la teva coberta industrial per a la instal·lació de panells solars i rebre un lloguer a canvi, truca al 673 21 25 53 o visita coverfy.com. Coverfy.com.
1: No podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
2: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
3: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
2: A Ràdio Vila-sacra.
4: Les tardes dels dilluns.
5: I parlant d'emocions.
6: 29.

Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només tria'ns si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: suposo que tots ja ho sabeu, però no està de més recordar-ho, que l'arribada d'internet va fer que moltes coses es poguessin falsejar. Molt més del que s'era capaç sense internet. La identitat, per exemple, la realitat d'una notícia, d'un fet, fins i tot enviar missatges anònims via e-mail o SMS. D'aquí va néixer la definició fake news. Sí, aquesta definició que ara és tan popular. També via telèfon pots falsejar i amagar el teu número del que truques si el que vols és fer quelcom no sàpiguen qui ha estat l'autor d'una determinada trucada. Els mòbils actuals ho permeten. I el 067, via telèfon fixe, també t'ho facilita. Potser el que algú no sap, o sí que ho sap, però potser no ho vol pensar gaire, perquè, com tots sabem, pensar i raonar costa molt més del que sembla, sobretot pels cervells que són més privilegiats, d'aquests que corren pel món donant lliçons de vida a tothom, és que avui dia, via línia, via número, sigui quin sigui el número, es pot saber la majoria de tot el que hi ha darrere d'una falsedat tècnica o lineal. És a dir, a través del que es coneix com un rastreig, permet a un expert, és clar, detectar tot allò que pot haver-hi darrere d'una falsedat a través d'un número, d'una línia d'internet, d'una senyal. Ho sabies? Ah, ja ho sabies. Doncs perfecte. Jo no ho sabia.
1: Pim-pam-pum.
2: Pim-pam-pum.
1: Amb nosaltres, no per a nosaltres.

Ros es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera, originària dels pescadors de Roses, que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: Rica i Ballarica.
1: El verb pringa va entrar com un cavall desbocat a les nostres vides i és tan enganxifós que no ens permet veure altres maneres de dir-ho en català. Tenim les opcions rebre, tocar rebre, fotre's o fer-se fotre, haver begut oli, estar cardat o llepar. Aquest últim es fa servir en alguns indrets. Per exemple, soc l'únic voluntari i ja he rebut. No volies ajudar? Fes-te fotre. Val més que callis que encara llaparàs. I del pringar passem al pringat. Evidentment, també hi ha opcions ben genuïnes en català. Desgraciat, marginat, passarell o, segons el context, les expressions fer el préssec o fer el paperina. Així que ja ho sabeu, si no voleu quedar com uns passarells, feu el favor de fer servir el català col·loquial.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Propostes en xarxa.
2: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Roca Corba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serra Alta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Roca Corba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Roca Corba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el santuari de Roca Corba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.

0: silenci. Un, dos, tres, et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
1: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
0: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Pareu bé l'orella. A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.

0: informació, música, entreteniment.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc?
5: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spiderman, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà.

us convidem a la Nit de les Ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
1: Bon dia. Us he seguit des del primer dia i, bueno, també sóc de les que encara no m'ho puc creure. Volia donar-vos les gràcies per tot, perquè m'han omplert moltes estones amb ràdio i amb Facebook i tot això que tenim en mà. I volia també fer una salutació a la meva amiga, la Núria, i també a l'Amadeu i la Riqueta, que aquest tampoc han trucat cap vegada, però que també continuen nosaltres tenint contacte i sé que us segueixen igualment. Ara són fora de vacances, però bueno, si poden sentir el programa, suposo que se n'alegraran que els hi hagi fet un comentari sobre ells. Té una abraçada.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena als cinemes El precio de la red, un film molt relacionat amb la pel·lícula La xarxa social. També arriba El árbol muy, muy lejano, basada en una novel·la d'Enid Blyton, i Jessica Chastain fa molta por a La otra madre.
2: Conectar a la gente es una misión noble. Hay gente que es torpe y logra dar su mejor versión estando a solas ante el teclado.
3: ¿Qué problema hay?
2: Algo cambió.
4: Se ha puesto borde conmigo porque son blanca.
2: Quería saber quién radicalizó a mi amiga.
3: ¿Y?
2: Nosotros.
1: A la pel·lícula El precio de la red se la descriu com una peça complementària al film La xarxa social. Se centra en aconteixements succeïts dues dècades després que un geni programador i un grup de pioners de la tecnologia creessin Facebook. Basada en fets reals, explica com una jove enginyera de l'empresa va col·laborar amb un reporter del Wall Street Journal per revelar els secrets més ocults de la xarxa social.
3: Tienes que causar dolor. Haz que duela.
5: ¡Ya basta!
3: Vamos a un sitio donde hay un bosque lleno de árboles preciosos.
6: O sea, las cosas más aburridas del mundo.
1: El árbol muy, muy lejano adapta una novel·la de l'escriptora Enid Blyton. Els protagonistes són una parella i els seus tres fills, que han d'anar a viure al camp. Poc després d'arribar, els tres nens descobreixen un arbre màgic i els seus habitants extraordinaris. Des del cim de l'arbre són traslladats a mons desconeguts i fantàstics.
7: No hay países malos.
8: Excepto el de Doña Gritona, claro.
9: Bienvenido.
10: Creo que necesita uno más grande.
11: ¿Qué te parece?
12: ¿Mami?
11: ¿Lista para salir?
1: A La otra madre, la Bella, una nena de 8 anys, filla d'un matrimoni amb problemes, veu la seva vida trastocada per una entitat sinistra a qui anomena l'altra mare, interpretada per Jessica Chastain. A poc, les manifestacions d'aquest ésser es tornen més agressives i amenacen la seguretat de la família de la nena.
12: Intentas engañarme.
11: Bella, soy yo.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Qué bueno que viniste.

0: Hi ha qui creu que registrant una paraula pot atrapar el nostre sentiment. Que es pot comprar un paisatge. Posar preu al mar. Registrar una manera de viure.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Això és impagable. No som estrelles, no ens cal. Ni necessitem cap etiqueta per saber d'on surt la força de la nostra costa. No ens cal comprar la nostra llibertat amb diners. Potser un dia algú vol registrar Costa Brava. No serem nosaltres. Aquesta terra no ens pertany, ens inspira.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Sònia, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Sònia Guirao, doncs mira, jo ja tinc els elements, perquè ja m'has dit que avui faríem cosa dolça, bona i de l'àvia, no?
1: Ah, exactament. Avui farem els bunyols d'anís que feia la iaia.
0: Fantàstic, molt benvinguda en aquests fogons i de vandal. I vinga, jo ja tinc aquí tots els elements que m'assembla a mi que tinc que fer servir. Ara veurem si tu m'aconselles que els faci servir o que no, val?
1: Doncs, i tant que sí.
0: Doncs vinga, ens dius els ingredients que hem de posar i a veure si coincideixen amb els que tinc aquí davant.
1: Doncs vinga, som-hi. Avui necessitarem 560 grams de farina.
0: A veure, 560 justos?
1: Justos.
0: Vale, vale. Sí, sí.
1: Justos, perquè si posem més, la massa ens queda després, que no té, no té
0: vale,
1: la mateixa consistència.
0: Vale, és que me fa gràcia això de 560, saps? Vull dir que, bueno, sí.
1: Exacte. Jo, tal com me la va passar la iaia, és com us la dic, és com la faig jo, i és, surten boníssims.
0: Va, fantàstic.
1: Després necessitarem 3 ous.
0: 3 ous.
1: Mig got d'anís, de licor d'anís.
0: Sí.
1: Una cullerada petita d'anís en gra, d'aquest anís en gra dels pots de vidre aquests que venen al supermercat.
0: Sí.
1: 125 grams de sucre. 125 mil·lilitres de llet que sigui sencera.
0: Vale.
1: 40 mil·lilitres d'oli d'oliva suau.
0: Uh-huh.
1: 15 grams de llevat en pols. També necessitarem una barreja de sucre i canyella que deixarem reservada pel final. Que aquest és un que els embadurnarem perquè encara estiguin més bons.
0: Què vols dir això, una barreja de sucre i canyella?
1: Doncs hem d'agafar unes 5 o 6 cullerades soperes de sucre i una cullerada de canyella en pols. La barregem i la deixem en un plat reservada pel final.
0: Vale, vale. 5 o 6 cullerades de sucre, eh?
1: Sí, 5 o 6 cullerades de sucre.
0: Les cullerades de sucre, de sopa,
1: sí,
0: de postre...
1: Soperes, grans. Necessitarem bastanta quantitat perquè si no no ens quedaran ben...
0: Molt bé. Molt bé. Escolta'm una cosa, Sònia, aquest, això que has dit, aquests de cullerada de a veure, com a perdo, eh?
1: De
0: canyella amb gra, el gra és massa gros, és molt gros o no? És igual.
1: La d'anís,
0: sí.
1: Diguéssim. La d'anís és el granet més petitó, perquè, clar, ens ha de quedar que no s'apreciï gaire, només pel gust.
0: Molt bé.
1: La d'anís petitó.
0: Molt bé, sí, és així, ens hi hem de fixar que no agafem un
1: sí
0: d'aquests que siguin massa grans. Molt bé,
1: sí,
0: vinga,
1: sí,
0: posem perquè... a fer-ho. Jo ja tinc un oll aquí, o què m'aconselles, una cassola?
1: Necessitarem un bol ben ampli, això sí, ben ampli, perquè
0: mira,
1: la massa...
0: Jo he agafat una olla d'aquestes de...
1: També,
0: de fer caldo, mira, que és grossa aquesta he agafat.
1: Així ho feia la iaia, amb una bona olla.
0: Molt bé.
1: Doncs agafarem o un bol o el que... Allà on ho anem a fer i que el deixarem després reposar, per tant aquesta cassola ens ha de servir en tot moment.
0: Molt bé.
1: Doncs li posarem els ous i la llet i ho batirem bé fins a integrar-ho. Una vegada ja tenim els ous i la llet ben integrats, li hem d'afegir l'oli d'oliva suau, el llevat, l'anís en gra, el mig got de licor d'anís i el sucre. I ara sí que ho hem de tornar a barrejar tot plegat i enèrgicament, que ens quedi... O sigui, que faci ben un bon batut. Una vegada ja
0: això ho fas amb el braç del mini pímer o com,
1: no,
0: com ho puc fer-ho?
1: Amb les varilles de mà.
0: Ah, les varilles de mà. Val.
1: Perquè ara ja veureu que ara hem d'acabar fer-ho amb les mans.
0: Ah,
1: i
0: val,
1: això és el principi. Això
0: bé
1: són els líquids. Ara passarem amb la farina,
0: sí,
1: i l'hem d'anar afegint de mica en mica. A poquets. Jo agafo una cullerada supera i vaig posant una bona cullerada i vaig fent poc a poquet. Comencem amb les varilles, però ja veureu que no podem continuar amb elles. Hem de passar a fer-ho amb les mans ben netes,
0: sí,
1: fins que tinguem tota la farina integrada.
0: Ah,
1: i ja veureu que ens queda una massa que és enganxosa, bueno, sí, és enganxosa, o sigui, això és normal, que ens quedessis molt enganxosa i pesa molt, té molt de cos, ja ho veureu. I una vegada ja la tenim, la taparem durant una hora amb un bon drap de cuina que sigui gruixut en un lloc de la cuina que no tinguem corrent d'aire, això sí. Perquè si no interrompem el procés del llevat.
0: Imagina't, aquí també hi entra la natura,
1: Sí.
0: Perquè, a veure, a vegades allò que deixes la cuina ventilada, no?, per les olors, que llavors que no acaben de marxar, i, sí, bueno, vol dir que la posem en un bon raconet, molt bé, molt bé.
1: Exacte, a vegades inclús jo la fico en el forn apagat, però allà dintre del forn, allà
0: ah,
1: no...
0: Ah, està bé, sí, bueno, allà segur que no n'hi entra, de comentari.
1: Sí, allà està la cosa segura.
0: Molt bé, molt bé, una hora, has dit?
1: Una hora sencera.
0: Molt bé.
1: Passat aquest temps ja ens queda agafar una bona paella i afegim abundant oli de girassol i el deixem que es calenti a foc mig. A foc molt alt, no, eh? Intentem que estigui tota l'estona a foc mig. I mentre es va calentant l'oli, ens untem les mans i anem agafant trossets de massa petit i li donem forma rodoneta i li fem el foradet al mig si li volem fer, i si no, doncs en forma de boletes també surten boníssims.
0: Val,
1: i els haurem d'anar...
0: És a dir, així les agafem amb les mans, les fem com una boleta i el, el forat aquell és ben bé també fet amb el dit, així és ben rodó,
1: amb el dit,
0: i
1: ja,
0: ja passar directament a la paella.
1: Exacte. Els anem fregint de 3 en 3 així només, perquè si no, si baixa la temperatura de l'oli o pugem la temperatura de nosaltres, ens quedaran molt daurats per fora, però ens quedaran crus per dintre.
0: Així s'hem d'anar vigilant molt pràcticament que sempre l'oli estigui a la mateixa doncs,
1: temperatura,
0: sí. No?
1: Sí, sí. Si ho fem de 3 en 3,
0: sí,
1: normalment no sol baixar gaire la temperatura.
0: Val.
1: Jo els faig així i una vegada ja comencen a flotar, perquè ja fan puf, una vegada ja floten, els faig daurats per l'altre costat i ja els trec a un plat amb paper absorbent, perquè deixen anar l'excés d'oli,
0: sí,
1: que no acostumen a agafar-lo gaire, però per si de cas jo sempre els passo. I quan encara estan calents, recordeu que tenim reservada la barreja de sucre i canyella?
0: Sí.
1: Doncs ara és el moment de passar-los per allà.
0: Ah, val. És a dir,
1: després...
0: molt bé, no? És perquè, esclar, després agafa l'essència de sucre i de la canyella a sobre. Ah, molt bé, doncs això, eh?
1: I ja està, ja els tindríem al punt. Us asseguro que si els proveu estan boníssims. Bueno, és que els bunyols tots són boníssims.
0: Bueno,
1: perquè jo dic que cadascú té el seu petit truc o la seva petita manera d'afegir-li els ingredients. Sempre hi ha alguna coseta.
0: Escolta'm, amb aquestes mesures que ens has donat avui, Sònia, doncs, com se'n surten de bunyols? A veure, per una família de 4 o com...
1: Sí, surten entre 30 i 40.
0: Val.
1: Amb aquesta mesura surten entre 30 i 40 bunyols. I surten ben gustets, que surten ben macos.
0: A veure, si algú en vol fer més, ja sap que amb aquestes mesures que tornarem a repetir abans d'acabar, doncs posen el doble i
1: el
0: doble. Ja en poden fer-ne, doncs mira, el doble, 60 bunyols o més, no?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do. Sí.
0: Escolta'm, aquests bunyols a l'endemà es poden menjar bé? Estan bons?
1: I tant. I passats 2 i 3 dies encara es mantenen bons, eh?
0: Molt
1: es mantenen
0: bé.
1: Molt i molt bons. Perquè queden molt ben fets per fora i per dintre es manté molt tubeta la, diguéssim, el que és la mullera que té dintre.
0: Sí. Sí.
1: Es manté molt tubeta.
0: I una vegada els tens fets així, per exemple, els acabes de fer, et duren un dia, què els poses? Amb un plat igualment amb paper absorbent, els deixes o els deixes ja que es toquin un amb l'altre?
1: Jo els deixo ja que es toquin l'un amb l'altre, però els tapo amb un drap de cotó, un drap d'aquests de cuina de cotó,
0: clar,
1: perquè vagin respirant però estiguin protegits.
0: Val.
1: Perquè clar, si els hi va donant la corrent sí que se'ns ressecaran.
0: No els poses ni amb un tàper ni en cap història d'aquestes, tu?
1: No.
0: Va.
1: Jo no, jo els deixo a temperatura normal, això sí, tapadets,
0: sí,
1: i anem agafant per un costadet i que quedin ben abrigadets, com dic jo,
0: sí,
1: i ja està, o sigui, es mantindran perfectament. En un tàper no, perquè de seguida es queda el sucre, diguéssim, i la canyella que li posarem per al voltant, ens quedarà com molt moll.
0: Ah, sí, esclar.
1: I a mi no m'agraden pas. M'agraden així més saquets.
0: Sí. Molt bé, Sònia, doncs anem a repetir, ja treballada per l'audiència, doncs aquests ingredients que ens has dit, i penseu, audiència, i pensa jo també mateixa, Rosa Maria, doncs quan els afagis, de que han de ser la mida que ens diu la Sònia, eh? No, perquè hi ha vegades allò que diem, va, tirem-hi una punta més, que sembla, eh? Doncs no,
1: sí,
0: la mida exacta.
1: Sí. A vegades passa en qualsevol recepta petitona que faig i dic, bueno, no passarà res per una culleradeta més, però sí que passa.
0: Vinga, doncs anem a repetir els ingredients.
1: Doncs vinga, som-hi. Necessitarem 560 grams de farina, 3 ous, mig got d'anís, una culleradeta petita d'anís en gra, 125 grams de sucre, 125 mil·lilitres de llet sencera, 40 mil·lilitres d'oli d'oliva, 15 grams de llevat en pols, oli de girassol per fregir i la barreja de sucre i canyella que deixarem reservada.
0: Molt bé. A l'oli per fregir què hi poses? Tot una botella?
1: Sí, sí, sí, ben bé. Bueno, primer poso mitja ampolla, sí? I vaig fent, perquè agafo una paella mitja.
0: Val.
1: O sigui, una de les més grans. Com que els faig això de 3 en 3, sí, no necessito que sigui gaire espaiosa.
0: Val.
1: I després, conforme ja l'oli va minvant, i vaig afegint una miqueta i vaig fent.
0: Fantàstic. Doncs vinga, anem a fer bunyols tots plegats, que sembla ser que han de pintar molt bé, han d'estar boníssims, i veig que no són aquells que jo me'n recordo que els que feien a casa és aquells, sí, que els deixaven tota la nit i després pujaven i era tot allò, una història que després vessava la massa per sobre la cuina. Jo no sé si és que no devien fer les mides justes o què, però resulta que allò era tot un panorama.
1: Però que bons
0: devien fer, també, eh? No ho sé, però vull dir, és allò passat, sempre tenies la intriga de l'endemà, a veure si hauríem pujat massa i s'hauria escampat per allà sobre.
1: És que el llevat és molt punyetero,
0: no?
1: Eh?
0: Mare meva. Molt bé, doncs, Ani, moltíssimes gràcies, t'esperem la propera setmana i t'agraïm moltíssim, doncs, també aquestes fotografies que ens envies, doncs, amb aquests productes, amb aquesta recepta, doncs, que en el dia d'avui has explicat. Bona setmana, Sònia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia. Bon dia.

Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vila-sacra i desconnectar de tanta manipulació.

0: De oca a oca y tiro, per quien toca.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Mmm, que bo!
3: Déu-n'hi-do. D-E amb accent obert... No, tancat, U, guió, espai... Uf! Quina cara!
4: No em facis això.
5: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
6: En Ricard de Puigpelat ens demana si pot fer servir el pronom quelcom en un registre col·loquial. Per exemple, vols prendre quelcom? Mira, Ricard, t'ho diré molt clar. No, mai de la vida, ni se t'acudeixi. O clar, és que alguna cosa és molt llarg i algú no és normatiu. Vols prendre quelcom? Es pot substituir per res. En interrogatives i condicionals tenim el genuí res, equivalent a alguna cosa. Si saps res d'en Joan, m'avises. Cada dia aprenem quelcom? Cada dia aprenem una cosa nova. Amb tantes explicacions esteu quelcom marejats? En tot cas, esteu una mica, un poc, un xic marejats. La gramàtica normativa ja ens diu que quelcom és propi de registres molt formals i que és més habitual fer servir alguna cosa o qualque cosa. A les illes fan servir qualque cosa. Sisplau, elimineu el quelcom de les vostres converses col·loquials si no és que forma part de la vostra variant. No anireu a l'infern per dir el que voleu dir amb dos mots.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

Reus es celebrarà del 16 al 25 d'octubre una nova edició de la campanya gastronòmica del suquet de peix, impulsada per l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament per promocionar la restauració local i els productes de proximitat. Un total de 13 restaurants rosins oferiran menús especials amb el suquet de peix com a plat principal, acompanyats d'entrants, postres i vins d'Empordà. Les propostes permetran descobrir diferents interpretacions d'aquesta recepta tradicional marinera, originària dels pescadors de Roses, que l'elaboraven a les barques amb peix acabat de pescar i patates.

0: ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies. Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
2: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
3: Avancem junts.
4: Hola, sóc la veu de la teva microbiota. I vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues amb el lleu origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
5: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.

A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguin sincers.
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-1268.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Beneïu aquesta casa, que no hi hagi poc ni massa, sinó lo just per viure bé.
5: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
7: 107 de la FM.
8: De tota la vida.
9: Us quedeu, oi?
10: Mare meva, quins oients que tenim.
11: Doncs sí. Oients fidels.
10: Clar que sí.
12: Què vols?
10: No, no, increïble. Abraçada gegant.
12: Us estimo.
13: Que ràpid que s'acaba el que és bo.

0: 012. La millor resposta.
1: Què fas?
2: D'aquí un any se'ns acaba el contacte del pis. He començat a mirar com està el mercat.
1: I?
2: Doncs sembla que els preus han baixat.
0: El Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per contenir els preus del lloguer a les zones amb falta d'habitatge assequible. En els nous contractes, l'índex de l'Agència d'Habitatge de Catalunya serà la referència per fixar el cost del lloguer. I si durant els últims 5 anys l'immoble ha estat arrendat per sota d'aquest preu, el propietari no podrà pujar-lo. Informa-te'n a economia.gencat.cat.
3: He sentit que canvien de pis, oi?
0: 012. La millor resposta. General.

0: Un de cada quatre casos de sensellarisme que viu al carrer, de fet, té fills a càrrec a Catalunya. L'entitat Som Llar ha presentat un informe en què explica que cada cop es detecten més persones amb criatures que dormen en situacions precàries. Aquesta nova realitat, coneguda com a sensellarisme familiar, és fruit de l'encariment de l'habitatge, la precarietat laboral i la manca de xarxes de suport. Ho explica Carolina Pallàs, directora de l'associació Som Llar.
1: Ens trobem que veníem d'un capital fort a nivell social i en una ciutat on hi havia terrenys, on hi havia suport familiar i veïnal, quan hi havia processos migratoris, i ara estem en una situació d'empobriment social, d'orientació a allò individual i no a allò col·lectiu, i la manca d'espai que tenen les ciutats en una situació de parc envellit, especulat. A més de que alguns pisos es troben buits.
0: Som Llar alerta que moltes d'aquestes famílies no viuen al carrer, però sí en situacions complicades com habitacions de lloguer, pisos sobreocupats o allotjaments temporals. L'entitat reclama més habitatge públic, polítiques preventives i una mirada feminista i comunitària per garantir que totes les famílies tinguin un espai segur on viure.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.

0: saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: I parlant d'emocions...
2: 80.

0: Notícies en xarxa.
1: La planificació urbanística i de l'agricultura hauria d'estar basada en una planificació hídrica integral que respectés el cicle natural de l'aigua, diu Aura Vidal, enginyera ambiental i portaveu d'Aigües Vida.
2: És important treballar cap a una renaturalització dels rius, que bàsicament seria retornar-los una mica la seva funcionalitat ecològica i hidrològica. I això vol dir que hem de permetre als rius créixer i desbordar-se de manera natural, com ha passat històricament. El problema és que hem respectat la funcionalitat ecològica del riu amb les planificacions urbanístiques.
1: A Catalunya, més de 700.000 persones viuen en zones inundables i uns 3.500 equipaments haurien de ser reubicats segons Georisc. Assenyala Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori del Col·legi de Geòlegs, que els territoris més exposats són la Costa Daurada i el Maresme, territori de rieres antròpiques.
3: Primer, que són costes de sorra, costes amb moltes platges, però que de seguida el que trobem és les infraestructures, urbanisme, via de tren, Nacional 2, enganxades a la costa. I això, fa que els danys afectin molt en aquestes infraestructures i en aquestes edificacions, i per altra banda tenen una contraindicació, que és que les onades i el temporal que xoca amb aquesta costa rígida incrementa l'impacte i els efectes de l'erosió.
1: La força de l'aigua escombra també el sòl dels boscos, que han patit incendis d'alta intensitat. A major erosió, més costarà la regeneració posterior de l'ecosistema. Vicenç Carbassa és investigador del CREAF.
4: Què passa si no hi ha infiltració? Doncs que aquesta aigua circula en superfície i es concentra, i és la que genera, doncs, primer aquest sòl d'erosió, i posteriorment, doncs, a mesura que es va acumulant aquesta aigua, doncs poden arribar a ocasionar xaragall, no? És a dir, cicatrius en el sòl que provoquen, doncs, l'arrastrament d'aquestes partícules de sòl i de totes les llavors i de tots els nutrients que hi ha en aquest sòl, dificultant molt el procés natural de regeneració.
1: Segons Carabassa, cal protegir les zones crítiques amb troncs i compost per evitar que es converteixin en zones irrecuperables.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Les verdures i les hortalisses. Una de les bases per ser una dieta mediterrània, que conjuntament amb l'exercici físic ha demostrat tenir grans beneficis per a la salut, és el consum de fruites, verdures i hortalisses, fresques, de temporada i a poder ser de proximitat. Ara bé, segons les dades més recents de la Fundació Espanyola de Nutrició, s'ha reduït un 40% la ingesta de vegetals en els últims 50 anys. Es recomana consumir diàriament dues racions de vegetals, que són uns 250 grams en cada ració, i en una ració equivaldria la verdura que hi cap a l'espai dels palmells si posem les dues mans juntes. A més, haurien de ser les protagonistes dels nostres plats i ocupar aproximadament el 50% dels àpats principals. Són importants perquè, a més de ser unes excel·lentíssimes fonts de vitamines, minerals i fibra, també aporten altres substàncies que ajuden a prevenir certes malalties. Com contenen poques calories, però una densitat nutricional alta, són ideals per assegurar un pes correcte i prevenir el sobrepès o l'obesitat. Procura que la teva compra no et faltin les del mes de novembre. Bledes, espinacs, bròcoli, col, coliflor, endívies, enciam, porro, raves, naps, pastanaga o remolatxa. I combina colors per obtenir nutrients diferents. Si et costa introduir-les a la teva alimentació, comença fent un llistat d'aquelles que sí que t'agraden, les que has provat i no t'agraden, i les que encara no has provat. I comença barrejant les que no has provat amb les que t'agraden, per augmentar les possibilitats de que t'agradin més. Tens un gran ventall de preparacions, en cremes, amanides, truites i fins i tot creps, per afegir pizzas o magdalenes i pastissos salats, per donar color a la pasta, als arrossos i als llegums, per farcir burritos, tacos, quesadilles, hamburgueses o fer patés vegetals per untar, imitant xips o patates fregides o gratinades al forn o amb broquetes. Finalment, pots fer-ne salses per donar sabors als teus plats preferits. Atreveix-te afegint espinacs a la teva recepta de base de creps o fent tallarines de carbassó i pastanaga amb un pelador de patata o cuinar un arròs de coliflor ratllant les seves flors i saltejant-les amb altres ingredients que siguin bons per tu o enriquir un plat amb pesto de bròcoli. El més important és augmentar el consum de verdura per aprofitar els seus beneficis, saciar-nos, nodrir-nos i desplaçar el consum d'altres aliments menys saludables.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal, 107, freqüència modulada.

0: Nova tanda d'imants de la nevera i enganxines per a qualsevol lloc, que et regala Ràdio Vila-sacra. Fins aleshores, ja hem regalat més de 400 als nostres oients en un mes i tenim encara 1.000 per regalar. Demana-la, si en vols una de cada gratis, al telèfon 656-1970-62.
1: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai. Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
3: Eurofitness us ofereix aquest espai.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vila-sacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Produccions Grup Cultural Club.
2: Des de 1986.
1: Creen sensacions.
3: Productions Group Cultural Club.

0: al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat. Informa'l. Som dia 1, Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1, centreterapèutic.com.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Per què se'ns fa difícil llegir poesia? Aquesta pregunta és el punt de partida del poeta Josep Pedrals en el seu assaig Poeticismes, un llibre on combina articles, reflexions i experiències sobre l'acte de llegir i crear versos. Montse Soto.
1: Concebut com un manual que inclou una recopilació dels seus articles publicats sobre el fet poètic, Poeticismes és un volum on Josep Pedrals alerta sobre els motius que sovint fan que molts lectors i lectores de novel·la posin una barrera davant la poesia.
2: Que molt sovint et poses una pel·li que no saps si t'agradarà. Que moltes vegades vas al teatre sense saber ben bé si allò et farà gràcia o no. I amb la poesia ningú no fa ni aquest primer intent. Llavors, jo crec que una mica el que passa és que ens posem a llegir la poesia quasi com si fos un examen i ha de ser un plaer.
1: El vincle entre poesia i el poder transformador de la paraula, la realitat que ens dona la poesia lluny del que ens imposa l'algoritme i el plaer de les petites coses són altres temes que aborda aquest Poeticisme.
2: Amb el telèfon o amb les pantalletes, les coses no tenen ni olor ni tenen tacte, és tot... I a mi m'agrada això, que les coses siguin reals. Llavors crec que tard o d'hora tornarem tots a aquesta realitat.
1: Poeticismes, de Josep Pedrals, editat per Arcàdia.

0: Notícies en xarxa.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
2: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: Avui farem un tribut a l'Empordà, perquè tenim un territori que enamora i una identitat cultural pròpia que li hem de donar més valor. I sense límits, perquè l'Empordà som tots, els de l'alt i els del baix.
1: Pubilla del Pirineu i el mar, capçal de la pàtria, mirall de Catalunya, que voltes t'he mirat vi a través tornant de França de vell matí, desvetllant enlluernat per la llum roja del sol ixent, que tot te banyava i encenia. I que manera de delitosa aquesta primera visió de la pàtria, tot tu Empordà, un paradís.

0: al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
1: A Ràdio Vila-sacra.
0: Calma.
1: Ara ens toca.

0: Notícies en xarxa.
1: La Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
2: Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme. Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
3: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un conductor borratxo i drogat perd el control del cotxe i fa caure un fanal sobre la terrassa d'un bar a Figueres. El vehicle circulava amb tres ocupants i una d'elles ha hagut de ser rescatada pels bombers. El conductor ha donat positiu en alcohol i drogues. Cervells que no evolucionen, comenta un vianant. Una dona ha resultat ferida al cap per l'impacte d'una bala al barri de Sant Joan de Figueres, presumptament després que algú disparés trets a l'aire durant una celebració. La víctima es troba fora de perill, però l'incident evidencia el perill que comporta utilitzar armes de foc en entorns urbans, on els projectils poden acabar impactant contra persones alienes als fets, fins i tot quan els trets no van dirigits contra ningú. Comença la reparació del sostre de la sala de l'Ateneu de Borrassà. La caiguda de plaques del sostre, el passat mes de gener, va provocar un problema per al consistori borrassanent que ha rebut suport de la Diputació.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
2: AJ1 de Emisiones Radio.
3: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: Tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Com no us hem d'estimar? L'actitud tan positiva que ens heu posat, escolteu, com voleu que no us estimem? He pogut conèixer Leandre. A tu no cal dir-ho. Una abraçada per tots.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. La vida sona bé. Escolta-la.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres demanarà a la DGAIA que controli els MENA que viuen en centres de l'Empordà. Relacionen alguns joves procedents de Cabanes i de Llançà amb trifulgues i baralles i robatoris a la capital. Els Mossos detenen tres persones per assalt als habitatges de l'Alt Empordà, el Baix Llobregat, el Garraf i el Maresme. Peralada i Agullana, dos dels municipis afectats. Cadaqués té un bugui elèctric per a gent gran. El vehicle disposa de quatre places, bateria de liti i cinturons de seguretat de tres punts. L'Ajuntament de Cadaqués ha adquirit aquest bugui elèctric que posa al servei de la gent gran. La novetat ja s'utilitza per transportar les persones usuàries del casal de la gent gran, facilitant així els seus desplaçaments.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 6.
4: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
3: 1, 2, 3, raona un cop més.
1: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
5: Mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat.
1: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
5: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
1: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
5: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
1: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
5: Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
0: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
6: Com et quedes?
7: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
6: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?

0: setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
4: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
3: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
4: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi acceptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
3: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
4: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
3: Moltes gràcies.

0: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: No t'ho perdis. Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 130005 o a info@barodemaials.cat.
3: Oli Baró de Maials. Oli, oli.
4: Però li poses a una nevera i a una secadora, una rentadora, un televisor... No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més

el Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Algú sap per què hi ha tanta ximpleria humana per les xarxes?
2: Mhm.
1: Cal tanta postura, tanta paranoia i tant fer-se veure per sentir-se realitzat? Algú sap per què com les mosques, si hi ha eclipse, tothom cap a l'eclipse, si hi ha platja, tothom a la platja i si hi ha borregos, tothom borregos?
3: Oh.
1: Ah, i un darrer tema. Algú sap per què hi ha motos i cotxes que foten més soroll i pena que enveja? Si tens respostes, si et plau, contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62. Gràcies. Som tan limitats que hi ha moltes coses que no entenem de cap de les maneres.
4: Oh.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Hola a tothom. Avui us plantejaré un enigma. Aviam si l'endevineu. Diu així. Dues mares i dues filles es van comprar un paraigües cadascuna i només en van pagar tres. Per què? El tornaré a repetir. Dues mares i dues filles es van comprar un paraigües cadascuna i només en van pagar tres. Per què? Vinga, penseu i penseu. Que vagi bé, una abraçada.

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Hola a tothom! Sabies que el malnom Pixapins té l'origen a la Costa Brava? Pixapins és el mot que els catalans que viuen en pobles utilitzen per referir-se als habitants de Barcelona i altres ciutats amb menys preu. Segons la llegenda, aquest malnom es va originar durant els anys 60, quan els barcelonins es dirigien a la Costa Brava i col·lapsaven les carreteres amb els seus cotxes. Els barcelonins es passaven hores aturats a la carretera i quan la bufeta no donava més de si, acabaven fent un riu sota aquests arbres tan típics de la Costa Brava.
1: Ràdio Vila-sacra, molt més que ràdio.

0: l'emoció.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
3: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
4: D'acord.
3: Quin és l'autèntic operador 100% català?
4: Vera.
3: I el més ben valorat pels usuaris?
4: Vera.
3: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
4: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
3: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
4: Vera.
3: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
5: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Aprèn a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.
6: La publicitat de Ràdio Vilasacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
7: Escolta, què celebrem?
8: M'encanta la festa!
7: I què celebrem?
8: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Heroi Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.

0: Atenció, amants de la bona cuina. Del 16 al 25 d'octubre és temps de suquet de peix a Roses. 13 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la Déu Empordà. Podeu consultar els menús del suquet de peix al nostre web visit.roses.cat i triar el vostre preferit. Del 16 al 25 d'octubre teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
1: Xo de luz tarda.
2: Obrim tot minut a minut.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.
6: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra?
7: No.

0: Tens mal de panxa, dolor d'orella i nas? Tens fatiga crònica i dolor a l'esquena? Doncs què fas que no vas al metge?
1: Radio Vila

0: vista förvånad eller hur?
1: Sí, hi ha dos personatges que van revolucionar l'escena disco i, a més, hi van afegir qualitat i dignitat musical a un gènere on fa l'efecte que tot s'hi val per vendre discos i omplir pistes. Aquests van ser Bernard Edwards i Nile Rodgers. Tots dos eren músics de sessió a Nova York i van decidir provar sort amb diverses formacions, des de The Boys fins a The Big Apple Band, passant per New York City. Però la sort, al començament, els va resultar més aviat esquiva.

Tot va canviar el 1977. Després de veure un concert de Roxy Music, Bernard Edwards es va adonar de la necessitat de tenir una imatge adient amb la proposta musical, com també feien Kiss. Així va ser com van triar el nom de Chic i van començar a fitxar grans músics per fer realitat el seu projecte, entre ells el bateria Tony Thompson. Aquell mateix any van firmar contracte amb una multinacional i van publicar disc de debut. I així, com qui no vol la cosa, va arribar al cap de

Cadascú celebra Cap d'Any com vol o com pot, però aquell 31 de desembre del 1977, Vernon Edwards i Nile Rodgers van decidir passar-lo a la popular i exclusiva discoteca Studio 54 de Nova York. De fet, la idea va ser de Grace Jones. Impressionada pel seu talent i la seva manera de treballar, els va convidar a la festa per poder parlar de la possibilitat que li produïssin un disc. Grace Jones, però, no va avisar els responsables de la discoteca i, per tant, ni Edwards ni Rodgers eren a la llista d'invitats. L'equip de seguretat els va barrar el pas, per més que ells insistien en que Studio 54 sonava un dels seus temes, Dance, Dance, Dance.

Sense un pla B alternatiu, Bernd Edwards i Nile Rodgers van girar cua i van anar a l'apartament d'Edwards. Allà, entre copa i copa i jam i jam, van escriure Le Freak. Bé, entre l'original d'aquella fallida nit de cap d'any i la que van gravar a l'estudi, hi ha una petita diferència. A la primera, el crit de guerra era a Fuck Off, un petit recordatori barra homenatge als de seguretat d'estudi.

però Chic encara van haver de superar un altre repte. Els directius del segell Atlàntic odiaven Le Freak i pensaven que més valia que la cançó quedés en un calaix. La prova del cotó va ser quan la van deixar escoltar a la companyia i van comprovar al final de l'audició que a la sala només quedaven Werner Edwards, Nile Rodgers i el seu advocat. Per sort, es va publicar i fins que Madonna va treure Vogue el 1990, Le Freak va ser el single més venut d'Atlantic. La cirera del pastís va arribar el 21 de març de 2018, el dia que Le Freak va entrar a formar part de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units.

0: informació, música, entreteniment.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
1: Ai.
0: L'opció dels que en saben.
5: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.

0: Què són els consells escolars?
1: Són òrgans on hi ha representats el professorat,
2: l'alumnat
3: i els pares i les mares.
0: I què fan aquests consells? Decideixen diferents aspectes relacionats amb l'escola, com
1: les normes d'organització i funcionament del centre,
4: les activitats i serveis extraescolars,
2: o el rendiment de comptes i els resultats educatius.
0: Més informació al 012 o a gencat.cat.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Va, sí...
2: Bueno...
3: No, tu no.
4: Nosaltres t'oferim res.
5: Sensacions K25.
6: Ah, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí.
7: Esteu aquí?
6: Sí.
7: Xiula'ls.
8: Pròxima estació.
9: Puedo ser que no.
10: Què dius ara?
11: Tira.
12: I tothom ho sap.
13: El què?
12: Tothom ho comenta.
13: El què?
12: Tothom ho diu.
13: El què?

0: així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.
1: En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
2: Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
1: Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
3: Radio Vila Sacra Sic! Yeah.

T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: Què dius?
2: Què?
1: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
2: No.
1: Doncs a l'infern per ser mala gent.
3: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: Notícies en xarxa.
1: L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre espanyol que tracta en infants obstrucció de la vena porta, la vena que transporta la sang procedent de l'intestí i la melsa cap al fetge, amb radiologia intervencionista, una tècnica gens invasiva que permet a Ana Bañeres una recuperació en 24 hores.
2: Per causes diverses, els menors poden fer trombes fora del fetge just en la vena que el connecta amb el budell i la melsa, provocant, com a símptomes més comuns, un augment de la melsa, que els fa reduir el nombre de plaquetes, o causar hemorràgies. Fins ara l'opció era una cirurgia oberta, però el risc era molt elevat per la dificultat d'accedir al sistema digestiu en infants. Ara, però, Vall d'Hebron ha desenvolupat la radiologia intervencionista que permet recanalitzar la sang de forma segura. La doctora Mercedes Pérez explica en què consisteix.
3: Con un simple pinchazo con el tamaño de la punta de un bolígrafo, podemos entrar dentro de una de las venas del bazo, una de las venas del hígado, y lo que hacemos es comunicarnos de un lado al otro. Cuando se consigue recanalizar, primero dilatamos con un balón y luego dejamos un stent, una prótesis puesta, para redirigir todo el flujo.
2: El postoperatori es mínim.
3: El niño sale con una tirita en un lado y una tirita en el otro, y es una recuperación de menos de 24 horas.
2: Una tècnica pionera a l'estat que és exitosa en gairebé el 70% dels casos.
1: Agència Catalana de Notícies.

0: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al Gran.
1: El Gran Recapte dels Bancs dels Aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
0: Recapta!
1: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Girona és la província amb més morts a les carreteres durant el pont del Pilar. Dos motoristes de 50 i 58 anys van perdre la vida en accidents a Girona i Castelló d'Empúries en un pont que ha deixat 10 víctimes mortals a tot l'estat. Figueres planta cara a Vilafant i presentarà un requeriment a la Generalitat contra la revocació parcial de l'allargament de la C31. L'alcalde evidencia la discrepància veïnal sobre la connexió viària amb l'estació Figueres-Vilafant. És una infraestructura de comarca. Castelló d'Empúries es transforma en una galeria d'art amb més de 100 artistes en 16 espais històrics. La 19a Ruta de l'Art va omplir la Vila Comtal de creació amb un nou emplaçament per al mercat d'art, el concurs infantil Ruta Kids i el muntatge Escolta la Soledat.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: I parlant d'emocions...
5: 16.
6: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
7: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.

0: entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Notícies en xarxa. La inflació frega el 5% al mes de setembre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Són 6 dècimes més que a l'agost, quan la taxa va ser del 4,3%. No es registrava un augment dels preus tan elevat des del febrer del 2023, fa més de 3 anys i mig. Míriam Andreu.
1: El transport és el grup que més contribueix a l'augment de la inflació a causa del fort increment del preu dels carburants. El gasoil i la gasolina s'han encarit al voltant d'un 30%. És per aquest motiu que el govern espanyol mantindrà les bonificacions als carburants. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia a Ràdio Nacional.
2: El dato de hoy lo que confirma, por ejemplo, con la evolución del precio del gasoil o de la gasolina, es que en el mes de noviembre, gracias a las medidas que están en marcha, se mantienen esos 20 céntimos de descuento que hay ahora mismo en gasolineras, tanto para el gasoil como para la gasolina, y que suponen un alivio para nuestros bolsillos.
1: L'executiu, però, no activa la rebaixa de l'IVA de la llum perquè el preu de l'electricitat no s'ha incrementat més d'un 15%. Des dels sindicats han fet especial èmfasi en la crisi de l'habitatge i en l'estat del salari mínim interprofessional com a causes de l'empobriment de les famílies. Lola Navarro, UGT, Javier Pacheco, Comissions Obreres.
3: Más de 4 de cada 10 personas inquilinas están en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 31% de la media europea.
4: Vamos a la huelga para que las empresas suban los salarios de las personas trabajadoras entre el 4 y el 7% en los convenios colectivos y para que el gobierno suba el salario mínimo interprofesional un 7% para hacer frente a la escalada de precios.
1: Pel que fa a la inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, també ha pujat fins al 3,1%, dues dècimes més que l'agost.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Això de luz tarda.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
4: 111 a les 14 hores i 41 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
3: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones.

No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
1: Restaurant Bar Can Carola, una cuina casolana i de muntanya tradicional exquisida i repetible. Prova els nostres plats populars o bé selecciona una àmplia carta d'embotits, carns de Girona i peix, menú diaris i de temporada, esmorzars de forquilla i unes postres casolanes que us deixarà sense paraules. Restaurant Bar Can Carola, l'autèntica cuina de casa. Ens trobaràs al carrer Castelló número 66 de Vila-sacra.

0: ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer 9.

Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb El País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Si respectem el descans dels veïns i veïnes. Si baixem els mobles el dia que toca. Si netegem el calgós en bruta. Si mantenim els carrers nets.
1: Tot serà més bonic si treballem en equip.
2: Som Ràdio.

A Ràdio Vila-sacra no tenim la més gran de les audiències. No. No tenim tot allò que tu voldries. No. Ni tan sols sabem endevinar què és el que voldries. Doncs no. A Ràdio Vila-sacra només tenim tots els arxius de tota una vida de ràdio. I a més, sincerament, això sí ho tenim per tu 24 hores.

0: Frases d'en Ramon.
1: Home de molts oficis, pobre segur.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Vale, vale.

Hola, bon dia, em dic Agnès i us recomano un llibre titulat La neta i el llaurí. Tracta d'una nena i la seva mare i que tenen un pare que viu a l'Antàrtida i que les ve a visitar un cop al mes. A la seva mare és escriptora, però un dia la mare surt de la llista dels escriptors, dels millors escriptors, i es compra un llibret que és un gos, però tampoc entra a la llista dels millors escriptors. Espero que us sorprengui al final. Som

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila Sacra és una gentilesa del poble de Vila Sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Sabies d'on ve l'expressió tocar el dos? Antigament, quan els cotxes no estaven tot el dia emetent diòxid de carboni, el transport es feia a cavall i en carruatges. En el moment d'arrencar, el conductor del carruatge tocava el dors dels animals amb les mans o amb un fuet. I així començaven a caminar. De seguida es va associar el fet de tocar el dors amb l'acte de marxar. I finalment es va adoptar l'expressió tocar el dors amb la deformació de dors per dos.
1: 100% Empordà.
2: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
2: Sí.
3: Quan?
2: Aviat.
3: Aviat?
2: Molt aviat.
3: Molt aviat?
2: Ja.
3: Ja?
2: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Vas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.
1: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
2: És evident que existen altres mundos.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Ateno portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
1: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
0: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
1: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
0: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor.

0: i parlem ara
1: George
0: de
1: Harrison
0: música.
1: En 3 minuts.
2: George Harrison va néixer l'any 1943 a Liverpool. A l'autobús de l'escola coneix Paul McCartney. Amb només 15 anys s'uneix a The Quarrymen, precedent dels Beatles. Al 62 esclata la Beatlemania i George Harrison comença a portar-hi composicions seves. Don't Bother Me és la primera cançó seva dels Beatles, però n'hi haurà moltes més.

Incorpora el sitar i la música de la Índia a la sonoritat del grup. Per primera vegada, una cançó seva apareix un senzill dels Beatles, això sí, a la cara B. Els Beatles cada cop valoren més les composicions de George. El seu amic Eric Clapton toca el solo de guitarra en aquesta composició seva.

l'últim disc dels Beatles hi ha dos èxits d'ell, però George Harrison també té una carrera en solitari. Abans de la separació dels Beatles als 70, ja havia publicat dos discos i va ser el primer dels quatre músics en aconseguir un número 1.

0: El 71 organitza el primer gran concert benèfic del rock, el concert per Bangladesh, amb Dylan, Clapton i molts altres. Al 70, Harrison encara aconsegueix algun èxit puntual, però torna a les llistes de vendes a finals dels 80. El disc Cloud 9 del 87 l'uneix a Jeff Lynne de l'Elo, amb qui impulsa un supergrup. Traveling Wilburys suma els talents de Harrison i Lynne, els de Roy Orbison, Tom Petty i Bob Dylan. Harrison mor el 29 de novembre del 2001 als 58 anys. 10 anys després, Martin Scorsese el reivindica al documental Living in the Material World.
1: Ràdio Vilasacra 107 FM.
2: Fas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: Garcia, Puig, Ferrer, no tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.

0: Lani. L'amor és l'única cosa que creix quan es reparteix.
1: Us quedeu, oi?

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Aquest llibre també vull dir que fa un any que el vaig acabar d'escriure.
2: Escolta, com que és, tu que ets filòloga catalana, com és que l'has fet en castellà?
1: Per vendre més.
3: Así de claro te lo digo.
1: És que també l'he escrit perquè moltes noies sempre m'escriuen de tota Espanya dient que volen...
2: Que volen ser tu.
1: Volen ser com jo, de viure del cuento i anar-se de lligar amb famosos, no sé què.
4: Nena, tu vales mucho.
3: Cuidao!
5: Parlem ara mateix amb Marta Canut, que és la presidenta de l'Associació de Comerciants de Diagonal Centre. Bon dia, Marta, gràcies.
6: Hola,
5: per
6: bon
5: atendre.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres per poder expressar-me per televisió.
7: Efectiu.
6: Gràcies a vosaltres per poder expressar-me per televisió.
7: Llavors, tot el que està ja, eh?
8: ¿Qué onda? No me fastidie.
9: Ahí lo ven.
10: La vida no es un lugar seguro.
11: Aquí hay nivel.

0: banda sonora de la teva vida.
1: Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: Play.
1: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí Sensacions.

0: Ecovies. Gestió i promoció de més de 500 quilòmetres de rutes a peu o en bici per tota la demarcació de Girona, amb connexió interfronterera.
1: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments. Al vostre costat.
2: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
3: Ràdio Vic!

0: Bona nit.
1: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
1: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit. Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
2: Ai, caramba!
3: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.

us convidem a la Nit de les Ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 63.
2: Marroc!

0: Notícies en xarxa. La Llumenet de Barcelona gestiona el 100% de manera remota des de finals d'estiu. Això vol dir que en qualsevol moment es poden encendre o apagar els llums de qualsevol part de la ciutat de forma immediata i sense que cap operari s'hagi de desplaçar expressament. Barcelona en escura.
1: Fins ara tot això ja es podia fer, però s'havia de fer de manera manual, és a dir, un tècnic s'havia de desplaçar fins al quadre de llum en concret i encendre o apagar les llums abans del que estava programat. Ara, des del centre de comandament del carrer Torrent de l'Olla, es pot fer de manera immediata en qualsevol moment si les condicions ho requereixen. La tinenta d'alcaldia, Laia Boneta, ha explicat que s'han definit tres zones diferents a la ciutat. Els carrers més estrets, amb més necessitat de llum, com els de Ciutat Vella, per exemple. Carrers d'amplada mitjana, com serien els de l'Eixample, i una zona més pensada per a grans avingudes i espais oberts on les necessitats de llum són diferents.
2: Gestionar de forma molt més directa no només la necessitat lumínica en cada moment, abans o després, sinó també la quantitat. Hi ha una millora en la percepció lumínica, també una millora en la percepció de seguretat, perquè això està vinculat, evidentment, a la sensació lumínica que hi ha en cada espai, però sobretot ens permet gestionar a temps real tot l'enllumenat públic de la ciutat.
1: La implementació d'aquest sistema s'ha anat fent de manera progressiva al llarg d'aquest any. L'eclipsi del 12 d'agost, per exemple, ja es va gestionar de manera remota. Les llums estaven programades per encendre's poc minuts abans de les 9 del vespre i es van acabar encenent abans de dos quarts.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!

0: Hem arribat a les 3.000 trucades.
1: Hola, molt bon dia. Un bon dia i un petó.
2: Hola, molt bon dia.
3: Els millors moments, primera part.
1: Ai, no,
4: és curiós, eh?
1: Eh? Bueno, vale.
3: Els millors moments, primera part.
1: A veure, sí.
5: Temps, amb temps, tot és més bo.
1: Això mateix. Ho sento com si fos aquell moment que es viu.
6: Mira, bon dia, no. Ja, jo no sé si això no hi sigués, també seria festa o no. De què? Si no fos una festa, també seria una festa, per exemple. Eh?
4: Està curiós, eh?
7: I què més?
8: La veritat que no hi entenc gaire.
9: Sí, més o menys sí. Primer vam començar cantant els pajaritos.
1: Per què?
7: Tenies nois que t'hi agradava ballar-hi el tango, batres el vals, eh? I llavors, mira, i així.
6: Perquè, clar, a veure, la Mare de Déu és la Mare de Déu, no? Bé, sí, sí, sí, perquè és una cosa fora de sèrie que hi hagi una Mare de Déu, no? I m'explico.
1: Soc de la Mare de Déu i de Déu, però dels sants no.
4: És curiós, eh?
6: Bon dia, què tal?
1: Ai.
6: Ara, jo no sé, no sé, jo no ho sé, si arrel...
1: No sé explicar-me'm.
6: Eh? I llavors?
10: Hola, molt bon dia.
9: Bueno, clar, dic jo, no? Exacte. Puja i baixa i la miren per la lluna.
6: Era tan... Oh! Però, bueno, això ve de sempre, doncs.
9: Clar, després es va anar fent gran, i ara ja saps com acaba, perquè és fantàstic. Per mi és fantàstic que hi hagi molta gent i és un dia que ho espero, no?
10: Escolta'm, no, només per un comentari.
6: Ah? Sí, tot plegat.
9: M'ha agradat molt.
6: Ja està.
9: Mira, doncs no us he explicat molt bé, jo.
10: Jo no t'explico, i no tinc res que explicar-te.
7: Molt bé. Ara, de moment, no em ve res més al cap. Apa, allò guapo.
10: Només feia per això, per donar-li les gràcies.
3: Gràcies a tots perquè ja hem arribat a les 3.000 trucades.
6: Gràcies, guapos.
3: Ràdio Vila-sacra, l'altra ràdio.
4: Està curiós, eh?
2: Molt bé, gràcies a vosaltres per ajudar-nos a culturitzar.
0: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable. Així que, seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat i obrin bé les orelles.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
2: Els petits gestos de cada dia.
3: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa, el club més vanguardista de l'Empordà.

0: T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
1: Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.

0: Bona nit.
1: Es evidente que existen otros mundos.

0: Yeah.
1: I parlant d'emocions.
2: 61. Please, please, please, please, please, please, please, please, please. Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Sóc jo? Sóc jo?
7: Sí, sí, és vostè. Ja pot parlar, que queda gravat. Ja pot parlar.
6: Val, jo dic, sentint ahir la TV3, vaig sentir que, és clar que resulta que hi ha un bloc de pisos, posa, bueno, dic així, perquè exactament no sé, però alguna cosa així. Que es veu que els estan buits i els ocupes i van, hi ha un merder. Resulta que els veïns estan negres, negres, negres, perquè ells ho denuncien, diu, i la policia no fa res, diu, només els agafa els noms. Diu, això la policia hauria d'anar de més d'ho veus. O sigui, que si peguen, per què peguen? I si no peguen, per què no peguen? La policia també està d'una manera que tothom critica la policia, però la policia només els agafa els noms i no fa la força per treure'ls. Doncs què vol dir? Si ha de fer la força, doncs a les mones no els traurà. Jo et dic que tant de mal de la policia i també els necessitem, vull dir que jo també sento, perquè jo conec un policia, un xicot, i diu, escolta, diu, tant de mal de la policia, diu, que nosaltres, diu, fem el millor que podem, diu, que també rebem molt, eh? Per això que he volgut fer aquesta puntualització. I ara una última cosa i ja està. Ahir una amiga meva em va trucar i diu, Mercè, diu, es té l'estelada, ai, la senyera. Dic, sí, per això. Dic, perquè jo em trobo que com la veig tants dies, a tot arreu, perdo com el valor d'aquella senyera. No sé, la veig massa. I diu, ah, doncs l'has de posar fins al dia que tinguem la independència. I jo dic, jo sé el cementiri el dia que tinguem la independència de Catalunya. Diu, la vas canviant. Dic, vale, doncs ja ho faré així. Diu, si es descoloreix, la vas canviant. I mira, em va fer riure i he volgut fer aquest comentari. Perquè si l'haig de treure quan tinguem la independència, em sembla que serà segle siglarum. Amén. Ja està.
7: Mercè, escolta,
6: sí?
7: Abans de penjar, jo arreglaré el que has explicat perquè és massa llarg i acostumem a fer més curtes les trucades perquè si no hi hauria gent que estaria 10 minuts parlant.
6: Colló!
7: No et preocupis que de seguida sortirà i sortirà quasi tot, eh?
6: Val.
7: Vinga, adéu.
6: Estic escoltat.
8: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva ment.
9: Confirmat.
10: Pareu bé l'orella.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys, i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, La Repanocha.

Miri l'ha acusat, mirada turbada, front estret, ulls enfonsats, galtes resseques, coll allargassat, rostre sinistre. Un moment, senyor fiscal, em jutgen per un delicte o per ser lleig?

0: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
1: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
0: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-19-70-62 i, si vols, aprofites per a fer un arròs.
1: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà, en comptes d'escoltar-nos, has d'imaginar-nos com un antic tresor.
0: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
2: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per compromís ja tenim les obligacions.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
2: I com diguem a la nostra entrada, en una musiqueta molt entranyable i molt romàntica, en cada cançó hi ha sentiment, hi ha algun moment que recordar. Recordant des dels anys 60 fins als 70, alguna melodia, alguna cançó, alguna balada que ens porta records immemoriables, records que no compartim amb ningú, que van néixer en nosaltres o junt a una altra persona i que mai, mai, mai, doncs, moriran. I un d'aquests records era una cançó que va escriure Joan Manuel Serrat l'any 1956 i l'escoltarem en versió original d'aquella època. Paraules d'amor, records d'una vida.

Històries d'un record. I continuem amb la veu de Marina Rossell interpretant una cançó, un èxit de George Moustaki, El Metec.

I continuem amb úniques i nostàlgiques cançons que ens fan recordar. Fernando Rey ens porta aquesta gaviota.

0: un programa de Joaquim Pijoan.
1: Que continua ara recordant la veu d'aquell anomenat Francisco Heredero. Quiéreme, quiéreme, siempre.

Escolta, aquest tema us tenim que demanar disculpes una vegada més, perquè estem treballant sobre suports de vinil, com us hem dit moltes vegades, i el suport de vinil actualment es comporta com es comporta moltes vegades. I continuem en la veu, la música de Marina Rossell. Contínuament la podrem escoltar en Jo te diré, un record d'una cançó, també podríem dir, d'aquell temps.

La ràdio Nostàlgia, 40 anys, 4 dècades, les últimes del segle XX, dels anys 60 fins al 2000, gaudint la música i els records d'aquella època. Una ranxereta, Juan Gabriel, de Juan Gabriel, cantant conjuntament en Rocío Dúrcal. Qué bonito Santa Fe.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I recordant aquella rosa marxita que sempre escoltàvem en anglès. Avui la podrem escoltar a la versió original de Roberto Jordan.

0: 40 anys d'èxits a la teua sintonia, des de les 4 últimes dècades del segle XX, del segle passat. Sembla que no, ja fa un quart de segle que vam deixar el segle passat. Cosa curiosa, cosa de les matemàtiques i dels números. David Civera, recordant aquell, que la detengan.
1: Mira que era mala.

cançons, sentiments i records dels últims quatre segles, dels últims quatre dècades, volem dir, del segle passat, 40 anys d'èxit, dels anys 60 fins l'any 2000.

I continuem en la veu de Juan Gabriel, Inocente, pobre amigo.

I ara, al llarg dels minuts, viatjarem a les antípodes de la música de l'ahir. La Babi Vell, Renato, us en recordeu d'aquesta cançó? Ui, eren petits, penso.

Us en recordeu d'aquesta cançó? És que tenim sorpresa sempre d'aquestes amagades, d'aquestes que buscant entre discos vells doncs en surt un plen de pols i fent olor de ranci que se'ns ocorreix doncs, oferir-lo a la nostra audiència. Tot queda maco, que sí? I ara anem a buscar un tema, un bolero, bolero del record.

Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

Amics i amigues, fins aquí el nostre programa, la Ràdio Nostàlgia, que ens ha ocupat records del segle passat, les quatre últimes dècades del segle XX, aquí al teu abast a través de la teua sintonia preferida. Res més, amics i amigues, serà fins al proper programa, que ens tornem a trobar si vosaltres voleu. I mentrestant, en els millors desitjos de tots els que fem possible que arribi aquest programa a casa vostra, que sigueu molt, però que molt feliços. Nosaltres, per la nostra part, també intentarem ser-ho. Adéu-siau. I ara, per començar aquesta felicitat, ho farem en la veu de Roberto Carlos com a comiat. Abre les ventanas a l'amor.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amatlleu Origen ens ofereix aquest espai. Participa.

0: Us pues he de dir que millor de començar cada valors a l'alça amb una cançó és la sorpresa. Sí, que ens proporciona Pere Sánchez.
1: Exacte, avui recuperem aquesta cançó que va fer Andrés Calamaro per Maradona, que l'hem sentit al principi de la cançó en un estat no gaire presentable, i com parlem de màrqueting d'esport i tal, el màrqueting que va tenir Maradona, la seva vida privada i el màrqueting que tenia de ser adorat, és una cosa que no sabré mai com ho van poder aconseguir, però bueno, era un déu per als argentins.
2: Sí, sí, podríem dir que estava enganxat a la pilota i a més coses,
1: sí.
2: Però avui parlarem d'esport i no de Maradona en concret, perquè la revista Valors doncs dedica el seu número d'octubre a preguntar-se si l'esport és salut o màrqueting personal. Cada cop estem més obsessionats a penjar el que fem a les xarxes socials, però no sé si ho fem per estar en millor forma o perquè la gent ens vegi i digui que guapo que estàs i que fort. No sé què en penseu vosaltres, però avui en parlarem amb Vicenç Villatoro, que és periodista, pensador i també exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251. No sé si vosaltres feu esport perquè la gent sàpiga que en feu o perquè us agrada fer-ne.
0: La pregunta seria, no sé si vosaltres feu esport primer.
1: Exacte, no? Faig zero esport. Moriré d'alguna enfermedad coronària.
2: Bueno, el que no faràs és llavors màrqueting personal d'aquesta manera. No vull dir.
0: Almenys no fer esport.
1: Jo faig màrqueting de menjar. Sempre que hi ha algun plat que m'he menjat molt, molt potent o molt guapo, ho faré. Per exemple, avui em menjaré un entrepà arrebossat de mozzarella.
0: Bueno. La mozzarella arrebossada o l'entrepà arrebossat?
1: Entrepà envoltat de mozzarella a la planxa.
0: Mare del cel.
2: És un estil més foodie, no?
0: No sé si li diria foodie. Jo crec que és molt curiosa, no?, com aquesta dicotomia de fem esport realment per cuidar-nos, perquè valorem el nostre cos, la nostra ment, etc., o per vendre'ns i per demostrar que estem fent esport, no?
2: Jo crec que no t'ho respondré, sinó que et deixaré que després parlis amb en Vicenç i ja respongui, que és un bon expert.
0: Doncs vinga, aquí una estona parlem amb ell perquè comencem un nou programa de Valors a l'Alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: El primer que farem, però com cada setmana, és fixar-nos en l'actualitat i analitzar-la. Carles Bancs, de què parlem avui?
2: Doncs anirem cap a Alemanya, que políticament doncs està en boca de tothom després que l'AFD guanyés les eleccions de l'estat federat de Saxònia-Anhalt, espero dir-ho bé.
0: Has practicat el teu alemany?
2: Tinc un títol d'alemany, vull dir, això i no és mentida, però bé, en aquesta regió, que a més era de passat comunista, però del que vull parlar és del que ha passat en un petit poble de 17.000 habitants de la primera regió on van endur-se la victòria, i és que vull parlar.

0: La concretament de Heidenau.
1: Doncs anem cap a Alemanya. Què ha passat a Heidenau?
0: Doncs bé, mira, ara m'has corregit.
1: Em sap molt greu haver-ho fet.
0: Saps el que són les llambordes de la memòria?
1: Sí, les... Ho sé que ho pronuncis tu, que és una paraula ben fumuda, eh?
0: Mira, en alemany es diu Stolpersteine.
1: Molt bé.
0: Ah, ara ho he dit bé, no? Doncs bé, serien aquests petits monuments que els va crear l'artista alemany Günther Demnig en memòria de víctimes del nazisme que es posen a la vorera davant del darrer lloc on va viure una víctima del nacionalsocialisme abans que l'arrestessin o el deportessin.
1: De fet, a ciutats com Mataró, per exemple, que coneixem molt bé nosaltres, n'hi ha.
0: Sí. I per això s'ha convertit doncs, en el memorial més gran del món, perquè, clar, n'hi ha per tota Europa. Però a Heidenau no els sembla la millor manera d'homenatjar les víctimes.
1: Com és que justament a Alemanya no hi estan d'acord?
0: A veure, no és que no hi estiguin d'acord del tot. El poble de Saxònia es va votar a favor d'una moció d'AFD, concretament, per prohibir nous homenatges a les víctimes del nazisme a la via pública. En concret, el document prohibeix la instal·lació de noves Stolpersteine.
1: Ho se sent tan bé, Carles.
0: Superbé. Com es coneixen allà les llambordes, perquè creuen que hi ha maneres més dignes de recordar les víctimes que no pas trepitjant-les cada dia.
1: És una proposta pionera, no?, a Alemanya.
0: Doncs no. De fet, només hi ha 5 ciutats europees que han rebutjat aquesta mena d'homenatge i una d'elles és Munic, la capital de Baviera, que no és que sigui precisament un poble petit.
1: No.
0: Ara bé, els motius són diferents, ja que a Munic van ser els representants de la comunitat jueva els que estaven en contra d'aquesta mena de llambordes pel mateix motiu. Em sembla que el petit poble d'Alemanya que estàvem parlant ara no és ben bé així.
1: Clar, llavors, o sigui, tampoc hi ha tanta diferència, en el fons.
0: El cas és que a Heidenau l'alternativa és que els homenatges es facin a un cementiri del poble, juntament amb els presos polítics de la desapareguda Alemanya comunista i els alemanys deportats d'altres territoris europeus durant i després de la Segona Guerra Mundial. A més, hauríem de tenir en compte que l'AFD, en el seu programa electoral per les eleccions federals de 2025, deia: la cultura oficial de la memòria no s'ha de centrar únicament en els moments més foscos de la nostra història, sinó que també ha de tenir en compte els moments més gloriosos. Un poble sense consciència nacional no pot sobreviure a llarg termini. Una manera de dir que s'ha de reduir l'ensenyament de la història del nazisme a les escoles alemanyes.
1: No puc opinar, oi que no? Això sempre...
0: Jo et dono permís, eh? No tinc cap mena de problema.
1: No ho faré, millor que no. Però l'interès de l'AFD deu ser crear una generació d'alemanys orgullosos. No?
0: Sembla ser que sí. Ara bé, no podem estar orgullosos de nosaltres, tot i saber que hem fet les coses malament.
1: Jo crec que sí.
0: Doncs a mi em sembla que hem de deixar de crear orgulls nacionals que trepitgin, que treguin pit de les seves victòries i fomentar orgulls que revisin els seus errors, en siguin conscients i no els oblidin. És a dir, anem a crear nacionalisme deconstruït. Crec que no passa res per acceptar que tots ens hem equivocat i que no som perfectes. Al cap i a la fi, és una altra manera de dir que no hem d'oblidar el nostre passat. Però no volia tornar a dir aquella frase de qui no recorda el seu passat està condemnat a repetir-lo, que ja acabo de dir, igualment.
1: Sort que la dius, perquè cal anar-ho recordant, em sembla. Tot plegat és bastant preocupant i fa una mica de por. Carles, un gran tòpic, però una gran veritat. Gràcies.

0: Sembla que l'esport està cada cop més de moda, començàvem comentant això. Fins i tot hi ha persones que en lloc de les discoteques de tota la vida van, atenció, a discoteques fitness. Però això ens porta a preguntar-nos si estem canviant els nostres hàbits per salut o per màrqueting personal. De fet, aquesta és la pregunta que es planteja el número d'octubre de la revista Valors, Carles.
1: Doncs sí, a Valors aquest octubre es pregunta si l'esport és salut o màrqueting personal, que cadascú tindrà una resposta molt seva a aquesta pregunta, però em fa l'efecte que al món on vivim no hi ha res que s'escapi del màrqueting. D'altra banda, segons dades de l'Associació Nacional d'Informadors de la Salut, ostres, ara he barrejat les lletres, el 81% dels espanyols d'entre 16 i 65 anys assegura fer esport de manera habitual i un 77% seguir una dieta equilibrada. Tot i això, la meitat de la població no se sent satisfeta amb el seu cos. Potser ja no fem esport o ens cuidem per salut, sinó per agradar-nos i veure'ns millors a través dels altres. Per parlar-ne, entrevistarem a Vicenç Villatoro, periodista, pensador i exdirector del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i una de les veus del monogràfic de Valors 251.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Vicenç Villatoro. Vicenç Villatoro, com està? Benvingut a Valors a l'Alça.
2: Moltes gràcies, molt bé.
0: Si m'ho permet, m'agradaria començar explicant que des de l'equip de Valors a l'Alça hem tingut el plaer de poder llegir un llibre d'aforismes que està preparant vostè. Així que no en revelarem gaire cosa, però sí que m'agradaria citar una frase que li he de confessar que ens ha atrapat, que diu així...
2: A veure...
0: Quan s'enfonsen les ideologies, els partits i les esglésies, proliferen les sectes, gent que s'ajunta per fabricar-se una il·lusió de sentit, una fe i una litúrgia. I un nosaltres, la major part de les noves sectes no celebra les seves litúrgies als temples, sinó als gimnasos, les carreteres secundàries i les mitges maratons. Com en les velles religions, la gran qüestió és el cos i el gran enemic, el pas del temps. Expliqui'm d'on surt tota aquesta reflexió que ens ha fet pensar molt a nosaltres.
2: Ostres, ja està bé, perquè és massa llarga pel que seran els estàndards, si és que mai arriba a publicar-se, de llibre d'aforismes. De fet, no és un aforisme, és com un article curt. I una mica neix d'això, no? D'aquesta sensació que cada època construeix les seves vacunes contra les grans coses, no? Que són el no sentit, el pas del temps i la mort, no? I que bona part de les nostres vacunes les hem construït entorn això de la perduració del cos i, per tant, en una mena d'estrany culte al cos en el que es creu que a través d'això, de l'exercici físic, de l'esport, però també de la medicina, també de la hipermedicamentització, no sé si la paraula és correcta, es pot aturar el temps i es pot aconseguir això, no? un sentit a la vida. Al final això ve d'una altra cosa, d'una altra vella reflexió, que és que a vegades el que dona sentit a les vides és més la litúrgia que la cosmogonia, més el saber què fer en cada moment o creure que és saber què has de fer en cada moment, que no pas com veus el món.
0: Ara fa una estona comentava tot aquest tema del culte al cos, que ja fa un temps que diem que vivim en l'època del culte al cos, però realment hem deixat de viure-hi en algun moment?
2: No ho sé, jo només he viscut aquest, vull dir que allò dels altres èpoques només en tenim, per dir-ho així, els testimonis memorialístics, els testimonis escrits. Jo crec que sí, que el cos ha tingut sempre una enorme centralitat en les nostres vides, però jo crec que això, diguem-ne, que probablement una característica del nostre temps és de ben segur la perspectiva d'envelliment, que és més alta que probablement en qualsevol altra època de la història de la humanitat, i per dir-ho, el retrocés de la malaltia, no? La malaltia sempre guanya, vull dir, sempre ens acabem morint, no? però la malaltia és molt present en la història, en la vida, en la societat de fa uns segles, i ho és menys ara. La malaltia és més combatible. Jo crec que això precisament ens dona la sensació de que hi podem fer més coses, no? De que a les nostres mans hi ha més mecanismes per combatre el pas del temps i per combatre l'envelliment, tot allò de negatiu que associem a l'envelliment, i per combatre i la decrepitud, sobretot, no? Més que l'envelliment, podríem dir la decrepitud. I per combatre també, per dir-ho així, l'amenaça permanent de la mort.
0: Una d'aquestes coses que podem fer, que estan a les nostres mans, és l'exercici físic, que abans també l'esmentava. Quina relació té aquest exercici o aquesta obsessió per l'exercici amb la despolitització de la societat?
2: No ho sé, francament. Normalment jo crec que les coses van en paquet i allò que una cosa porta l'altra, la tecnologia porta el canvi de costums, el canvi de costums porta el canvi de valors o de pensament, i probablement sí que aquesta crida a l'esforç, hi ha una paradoxa que em té sorprès, per dir-ho d'una manera, que és que la nostra societat ha fet tot el possible per evitar l'esforç físic vinculat al treball, però fa tot el possible per fer l'esforç físic vinculat al no treball, vinculat a la no utilitat, al no utilitarisme, no? Allò, si se'm permet l'exageració i la demagògia, fins i tot una persona que es queixa amargament perquè sua a la feina, quan surt de la feina es posa a córrer per suar. Bueno, sí que em sembla que pot haver-hi això, no? Aquest alliberament de l'esforç en el treball, de l'esforç físic, l'hem volgut compensar per un esforç, per dir-ho així, gratuït, un esforç que s'esgota en ell mateix. Havia fet un article una vegada que es deia la bicicleta estàtica, que un dia un senyor o una senyora s'inventa una cosa formidable, que és una bicicleta. Per què serveix la bicicleta? Per anar d'un lloc a un altre, però té un inconvenient: s'ha de pedalar. Doncs passa el temps i fem la bicicleta estàtica, que pedales igual però no vas enlloc. Ostres, hem canviat la utilitat pel procediment. I això sí que em sembla una característica del nostre temps, també, la fascinació pel procediment. Ara, ens interessen més els procediments que els resultats o que els efectes. Si tu has fet una cosa tal com s'ha de fer, pots viure tranquil, encara que el seu resultat sigui un desastre. Si has aconseguit un èxit però el teu procediment no ha sigut canònic, vigila. El procediment ha passat a ser més, perquè és més avaluable, no? Però el procediment ha passat a tenir un pes més gran que el propi objectiu, que el propi, és allò, si atribuïm a Maquiavel, que no ho va dir mai, allò que la finalitat justifica els mitjans, ara és al revés. L'important són els mitjans i la finalitat és una cosa secundària.
0: Creu que si no poguéssim penjar a les xarxes socials els nostres procediments o les nostres fites, tanta gent faria exercici, per exemple?
2: Segurament no en faria tant, per dir-ho manera, no? Perquè sí que és cert que una de les característiques del nostre temps és, diguem-ne, aquesta hipercomunicativitat, aquest cert narcisisme d'explicar-nos tot, no? És a dir, les coses no es fan perquè es fan, sinó es fan perquè se sàpiga que es fan, no? I això, jo crec que això, per exemple, això ha esdevingut, per exemple, una màxima política. En política és més important el que diu que fas, el que dius que fas, que no pas el que fas. I per tant, cada vegada allò, la canonització d'una paraula que a mi em fa tremolar estones, i en altres simplement em diverteix, que és el relat, no? L'important és el relat. No és el fet, no és la conseqüència, no és l'efecte. L'important és el relat, és dir-ho, és com ho dius. I per tant, sí que estic convençut de que una bona part de les coses que fem no les faríem si no poguéssim dir que les fem. i de vegades fins i tot això arriba més enllà. Ja que diem que les fem, ja no cal fer-les. I ja ho has dit, ja has aconseguit l'efecte perseguit, no? El discurs polític o el discurs en el sentit més ampli, no només el d'una campanya electoral, en el sentit ampli, és més un discurs sobre intencions que sobre resultats.
0: En canvi, també practiquem l'esport potser cada vegada de manera més individual. No sé si això és un reflex social, no? Una demostració que ja no fem esport per desconnectar o connectar amb nosaltres, sinó per ensenyar el que fem, no? Una mica seguint el que vostè deia ara, aquest relat.
2: Jo crec que és un component, no tot i poi, ara el que no voldria és ofendre a tothom que està corrent o anant en bici pel món, però sí que hi participa, però és que hi participa en altres coses que no són l'esport. Aquesta necessitat, és a dir, jo no soc a cap xarxa social perquè tinc molta feina i em temo que si fos potser m'agradaria i no tindria temps de fer res més, però quan veig el que veuen parents i coneguts en les xarxes socials, hi ha gent això que t'explica que ha dinat cada dia i que explica on és de vacances i això, diguem-ne, abans anaves al Machu Picchu i deies, hosti, que és xulo, això, em faré una foto, i ara el que et fas és tu en el Machu Picchu. El Machu Picchu és el teu, per dir-ho així, és el teu paisatge, és la teva escenografia, el protagonista ets tu, i cada vegada més no només et fas això, abans fes una foto de la cosa, ara després et vas fer una foto de tu en la cosa, i ara et fas a vegades una foto tu fent alguna cosa rara dintre de la cosa, no? Uns que salten, uns que fan l'animalot, el que sigui. Vull dir que sí que certament hi ha hagut una translació, i tu deies que això porta a l'esport individual o...
0: Sí, li preguntava si el fet que fem coses més individualment és un reflex de la societat actual.
2: Jo crec que diguem-ne que l'esport, per exemple, sempre ha sigut individual, i el treball sempre ha sigut individual. És cooperatiu, però és individual. La seva essència és individual. Tinc un dels aforismes d'aquest llibre que no publicaré mai, o publicarà, o sí, vés a saber, diu: la política és com el ciclisme, és un esport individual que juga per equips. Però és individual, és a dir, ostres, tu, vull que els meus guanyin les eleccions. Bueno, el que vull és ser regidor, i per això cal que els meus guanyin les eleccions. Però el subjecte, tinc la sensació que tradicionalment ha estat un subjecte individual. És a dir, que el jo ha pesat més que el nosaltres, i no em sembla malament del tot, perquè quan el nosaltres pesa molt més que el jo, quan el jo queda subsumit en el nosaltres, quan el jo, per dir-ho així, en el nosaltres, desapareix la llibertat individual, desapareix la responsabilitat individual, desapareix això, no? La idea mateixa de que si tot va bé, estaria bé que anés bé per tothom. No que vagi bé per tothom legitima que vagi malament per algú.
0: En aquest llibre que diu que mai publicarà, tot i que nosaltres esperem que sí, també hi exposa que no és que córrer, i cito textualment, no és que córrer, anar amb bicicleta o fer peses siguin necessàriament activitats sectàries. És que per a molts han esdevingut l'eix i la litúrgia d'una vivència sectària. També llegir o escoltar música poden generar una secta al seu voltant. Com pot ser, senyor Villatoro, que una cosa aparentment bona, natural, saludable, no?, com fer esport o com llegir, escoltar música, pugui esdevenir una violència sectària? Expliqui'ns.
2: Jo crec que sí que pot ser. És a dir, a veure, jo crec que una bona part de la cultura es centra sobre la idea del privilegi o de l'exclusió, i no em sembla necessàriament negatiu, sinó nosaltres som els que sí llegim, nosaltres sí que quan hi ha molta gent que va a un restaurant, els primers que hi anaven diuen: ha perdut molt, ara hi ha molta gent ja. Els llibres que són llegits per molta gent solen tenir una crítica negativa. És a dir, en la cultura, en el nostre, en l'esport, hi ha una voluntat de crear, per dir-ho així, una jerarquia que vol dir un dalt i un baix, no? I per tant, sí, jo crec que per alguna gent la lectura no és tant un plaer ni un sistema de coneixement com un sistema de creació gairebé clànica, i l'esport també, però també ho és altres aspectes de la vida social, ho és l'economia i ho és la política també.
0: Mm-hmm. En aquest número de la revista Valors, en què parlem tant de l'esport i de cuidar-nos, també ens qüestionàvem què estem fent, què estem deixant de fer, vull dir, per cuidar-nos tant. És a dir, el fet d'anar a totes amb el fet de cuidar-nos o de fer exercici, de fer esport, d'aquest culte al cos, què ens està fent renunciar? A què ens està fent renunciar?
2: No, a veure, primera em situo a veure, a mi no em sembla malament ni fer exercici, jo no faig gaire però no hauria de fer més, ni fer esport, això em sembla fantàstic, fer esport en aquí em sembla extraordinari, quan els veig que els meus nets fan esport, ho trobo formidable. Què és el que m'inquieta de tot això? Diguem-ne, les formes de legitimació, jo de vegades són més perilloses les formes de legitimació que els mateixos fets, i que la legitimació d'això sigui la recerca de l'eterna joventut, la no acceptació del pas del temps, l'obsessió, la creació d'un nosaltres tancat que mira per damunt de l'espatlla a qui no hi participa. Aquestes són les coses que em semblen inquietants, i quan es fan aquestes, sí, evidentment que podem estar fent unes altres en les que produeixen l'efecte exactament contrari. No? Les que no són obsessives, les que intenten entendre i adaptar-se i comprendre el pas del temps, les que saben que el cos té límits i que aquests límits se'ns imposaran en un dia o altre, i per tant que no genera aquesta expectativa, que acaba sent una expectativa frustrant, perquè el temps no s'atura, i allò que anomenem joventut, que no sé què és ben bé, no és etern, i per tant els d'això, els productes de la mena que sigui que et garanteixen l'eterna joventut, tots són una estafa, i per tant no vol dir que no tinguin bon gust, ni que se n'hagi de desaprendre, però que si te'ls sents precisament per evitar la pèrdua de la joventut, l'allargament de l'adolescència, aquest és un tema que a mi m'interessa i em preocupa especialment. L'adolescència, no tant la joventut, l'adolescència era percebuda per les societats tradicionals com un període, diguem-ne, que bé, s'ha de passar, no hi ha més remei, però que com menys duri millor. I estava associada a coses, allò que podien ser simpàtiques en el seu moment, però que haurien de ser superades pel pas del temps. Cada vegada més, el conjunt de la societat, no només els cronològicament adolescents, el conjunt de la societat se'ns està tornant adolescent. Hi ha una, per dir-ho així, una sobrevaloració de l'adolescència, una canonització de l'adolescència. L'adolescència comença molt aviat i s'acaba molt tard, quan s'acaba, perquè a vegades no s'acaba mai. Algunes de les actituds entorn de l'esport, de l'exercici, d'això, de l'aturada del temps, em semblen vinculades amb aquesta sobrevaloració de l'adolescència. No parlo ja de la joventut, sinó de l'adolescència més en concret.
0: L'haurem de convidar un altre dia perquè parlem d'aquesta canonització de l'adolescència, que m'ha semblat molt interessant com a concepte. Però escolti, per acabar, perquè sap que la ràdio el temps és limitat, m'agradaria plantejar-li, si em permet, la pregunta que es fa aquest mes d'octubre a la revista Valors, que és: l'esport és salut o és màrqueting personal?
2: Jo crec que l'esport és salut, és màrqueting, és exhibicionisme, és narcisisme, és voluntat de superació, és força de voluntat. El tema no està en l'esport. Està... I ara em contradic com tota la vida, 500 vegades al minut. Està en el relat. El tema està en el relat. És a dir, no, escolti, vale, molt bé, jo surto a córrer, perquè em trobo més bé. Anda, doncs fantàstic, felicitats. No, surto a córrer perquè si no em fotré mai vell. No, perquè es farà vell, no pateixi. És salut? Doncs miri, potser sí, però els genolls també es ressenteixen, no? El problema no és què són les coses, sinó quines expectatives situem sobre les coses. I de què ens semblen solució i de què ens semblen diguem-ne això contradicció. Per tant, jo no associaria l'esport a un sol sistema de valors. És compatible amb tots, és compatible amb valors positius i amb valors negatius. No, el problema no està en l'esport, està en les paraules sobre l'esport.
0: Ens quedem amb aquesta idea. Vicenç Villatoro, un plaer haver pogut compartir aquests minuts amb vostè, i gràcies per les seves reflexions.
2: Moltíssimes gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Penseu això, que la major part d'aquestes dites reflexions són relativament improvisades i d'algú que el primer que fa és no creure gaire en el que diu.
0: Però com a mínim ens fa pensar, que això ja és molt i també molt necessari.
2: Aquesta sí que és la funció.
0: Vicenç Villatoro, una abraçada, gràcies.
2: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Descobrim que destacava aquesta entrevista amb Vicenç Villatoro, Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
1: Em vull destacar que el procediment cada cop té més importància que no pas el propi objectiu, i és que, per exemple, estem omplint les xarxes cada vegada més de reptes de 365 dies fent, i cada cop en faig més, i jo crec que el que hauríem de gaudir és d'aquest procés i no convertir-lo en un objectiu monetari.
0: És el pretllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
0: Ara parlàvem del número 251 de la revista Valors, però l'anterior, el 250, era especial, es va publicar el mes de setembre i parlava de la il·lustració. Per fer-ne memòria, avui estrenem nova secció amb Carles Bancs. De fet, ara semblava que t'havies acomiadat fa un moment, Carles, però continues aquí l'estudi, perquè has sortit al carrer a buscar opinions. Atenció, eh?
1: Ves que m'has acomiadat perquè havia de sortir al carrer, perquè aquest any, per saber què en pensa la gent d'aquestes preguntes tan complicades que ens fem a Valors, doncs els preguntarem directament a ells. L'objectiu és fugir per un moment dels catedràtics i dels experts que han treballat temes de difícil resposta i veure com se n'en surt la gent quan l'agafes així sense que s'hagi preparat res. Aquesta vegada he sortit a fer preguntes de la il·lustració i et diré que m'ha sorprès el que m'han dit, perquè no és un tema gens fàcil. Primer, per aterrar, vaig voler saber quin concepte en tenien de la il·lustració o què pensaven que era, i la veritat que força ha encertat tothom.
4: Per mi la il·lustració és un art.
5: És el moment de la història en què es va imposar el pensament crític i científic per sobre de la dictadura, podríem dir així, de la religió.
4: Per mi la il·lustració seria una reflexió de com altres veuen les coses.
6: Un moviment ideològic que va aparèixer abans de la Revolució Francesa, que explicava tots els idearis de la llibertat, del concepte de nova cultura, la filosofia.
0: Prou bé per ser improvisat.
1: Prou bé, tot i que també n'hi ha d'altres que potser anaven una mica més perduts.
7: Hòstia, ara m'he quedat atrapat, eh? No sé què dir-te. No sé què és la il·lustració.
5: Com que m'has dit que no és la gràfica i m'has donat alguna pista, i no sé si potser és una època o algun temps en la vida de la il·lustració, no sé. Persones il·lustres, no? Em sona per aquí, però no sabria dir-te més.
0: T'he de dir que prou mèrit té no haver fugit de tu, eh? Perquè t'imagino amb un micròfon pel carrer...
1: N'hi ha prous que van fugir perquè he de reconèixer que no és una pregunta gens senzilla, i molta gent em va dir: ostres, ara m'agafes molt desprevingut i potser no et sabria respondre. Segurament en farem d'altres, que tothom tindrà alguna cosa a dir-ne i tothom es veurà capacitat de parlar-ne, però un cop fet aquesta presentació vam voler saber el que pensaven d'aquesta pregunta. La il·lustració ha mort, que és el que es preguntaven a Valors.
4: Jo crec que hauria de continuar. La il·lustració és molt important. La societat reflexiona, i quan reflexiona creurà en la il·lustració.
6: No, crec que hi ha una part de la societat que encara reivindica aquests conceptes, però hi ha una part important també que reivindica conceptes més conservadors, més arrelats a la tradició d'aquella època, més conservadora.
8: Sí. Com sempre passa en la història, és la llei del pèndol. Durant un temps tirem cap a una banda, després tornem cap a l'altra. Ara no sembla que siguem especialment una època gaire digna de ser anomenats il·lustració, però tinc confiança que hi tornarem algun dia o altre.
9: Polititzat molt ara, llavors saber la veritat és difícil. Jo diria que hauríem de tirar aquí una miqueta per la tendència política de cadascú, no? Evidentment una persona de dreta tindrà una ideologia, una de l'esquerra tindrà una altra, i això el portarà a pensar d'una forma diferent en base als seus criteris personals, no? Diguem.
1: No sempre és fàcil respondre a aquesta pregunta. Cadascú, com veus, la respon amb les seves paraules, a la seva manera, tot i que jo crec que més o menys pensen el mateix que molts catedràtics i moltes persones que han escrit per aquest número, però amb una expressió una mica més del dia a dia, no tan treballada i no tant, doncs, de anem a buscar referències i anem a parlar en termes més filosòfics, sinó jo penso això i és això. No sé què hagués respost.
0: És que jo no els hagués sabut respondre, jo hagués fugit, Carles.
1: És que hi ha preguntes que són complicades de respondre, i de fet, pues, va haver-hi una persona que va dir: i si us proposo jo una pregunta per un proper número?
4: Què és la raó? L'altra pregunta. Què és la raó?
1: És la raó, no?
0: És la raó. No sé si l'hem fet, aquesta revista Valors, però espero que Joan Salicrú estigui-ho també.
1: Clar, potser, de fet, aquesta secció ens servirà per veure què necessita saber la gent, què vol que...
0: Què li interessa?
1: Preguntem. Tot això sortia de preguntar si creien que ara la societat es fonamentava a partir de la raó, si la veritat era algo que existia, si estaven més interessats en l'escàndol o el que és l'espectacle, o en una mica allò que és del tot cert o ens fa potser créixer com a humans, no? Allò que pensava la il·lustració. Va aprofitar també per preguntar, doncs, en quin moment estàvem com a societat, ja que preguntàvem en quin moment estava la il·lustració. Així que, a veure què en pensem, com anem com a societat.
8: Crec que preval més l'entranya ara que no la raó, i que entre tots, i deixant-nos portar per un mal ús de les noves tecnologies, hem fet que s'imposi més la desinformació que no la informació, i això és un problema i un risc molt gran.
9: Ens hem radicalitzat molt i ja no hi ha un punt intermig, i això és un problema, perquè costa molt arribar a una entesa.
5: Jo penso que ara anem tot per molt xarxes, molt influenciable, no? Els influencers, tot això, i que siguin persones il·lustres, doncs la majoria, malauradament, penso que no ho són. Penso que la majoria de persones parlen sense fonaments, i aquí s'agafa molta altra gent, molta joventut, i hauríem d'indagar una mica més d'on venen, no?, aquestes idees que deixen córrer per allà.
1: Al cap i a la fi, persones il·lustres, vull dir, cadascú va entendre la il·lustració com va voler. Potser hauríem de crear una nova pregunta de qui són aquestes persones il·lustres del nostre segle XXI. Però vaja, això és el que ens va dir la gent a peu de carrer. Segur que farem preguntes molt més senzilles, segur que n'hi hauran d'altres que les opinions seran molt diferents entre uns i altres, però això ha sigut aquesta primera prova de baixar al carrer, preguntar sobre valors, preguntar sobre filosofia, i a veure què en pensa la gent.
0: No tinc cap dubte que en traurem reflexions molt interessants, Carles.
1: Doncs moltes gràcies, Laura, per la confiança, i això ja ho veurem en els propers programes.
0: Si veieu en Carles Bancs, no fugiu, que us farà preguntes interessants.

0: Hi ha llibres que són una finestra, d'altres que són un refugi, i és per això que un cop al mes parlem amb Conxa Parramont de novetats, però també d'aquelles joies, aquells petits tresors literaris que tenim a la prestatgeria, a la tauleta de nit, sovint massa oblidats, potser. Tot plegat per posar en valor autors i autores que ens fan pensar, que ens emocionen, que ens acompanyen. Conxa Parramont, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, molt contenta de tenir-te de nou a l'estudi per parlar avui de dos llibres que ens porten 90 anys enrere.
1: Pues sí, són dos llibres que fan referència a l'inici de la Guerra Civil, és a dir, a l'any 36, el 18-19 de juliol, però que no parlen de la guerra heroica, sinó que parlen de les víctimes col·laterals de la guerra. Aquí es considera que són les dones, la població civil i els pobres soldats de lleva, que molts d'ells es van apuntar a la guerra pensant-se que podrien canviar el món i es van trobar que la guerra es va canviar molt amb ells. Es tracta d'un llibre que acaba de sortir ara, el primer, del que parlarem, que es diu La revolució en veu de dona, dietaris i records, 1936-1939. És un llibre de la periodista Llúcia Oliva, que recull una sèrie de diaris i dietaris de persones, de noies, que van viure la guerra en primera persona i que en aquella època estaven a l'adolescència, és a dir, que la guerra els hi va trencar la vida, perquè van deixar d'anar a l'escola, van deixar de tenir la vida que tenien. Aquest llibre fa referència a les noies de classe benestant, noies burgueses que vivien a diverses comarques de Catalunya, a Osona, a Molins de Rei, a Barcelona, i que, a més, eren molt, molt religioses, perquè en aquella època la gent benestant i burgesa tenia molta relació amb l'Església. Però això no treu amb que el patiment d'aquestes noies no fos molt gran, perquè es van trobar de la nit al dia en què se'ls va acabar la seva bona vida i van haver d'afrontar una situació totalment inesperada, una situació d'angoixa i de por, perquè estaven, cada dia havien de patir com els milicians venien a casa seva, intentaven, en alguns casos se'n van endur els seus pares i els van assassinar, en altres casos no els van assassinar perquè es van poder amagar, però patien una situació molt dura, que és un altre angle de la guerra. És a dir, la Guerra Civil i totes les guerres es poden explicar des de molts angles. Jo crec que aquest llibre omple un forat de la historiografia catalana perquè parla de la burgesia i de com va patir la burgesia a la rereguarda, la Guerra Civil i la Revolució Social, perquè no oblidem que el 36 hi va haver-hi una guerra civil que va començar a Catalunya més tard, però aquí a Catalunya el que va començar el 36 va ser una revolució social que van fer els milicians de la CNT-FAI, que volien intentar canviar la societat, abolir les classes socials i acabar amb la prepotència de l'Església a la vida social, és a dir, a les escoles, a l'organització dels nois i altres elements. Llavors, aquestes noies van haver d'afrontar aquesta situació de manera molt dura. Llavors, que són dietaris que escrivien elles, és a dir, és un diari que escriuen cada una d'elles, són 9 dones de diversos llocs i de diversos estaments socials, però totes de burgesia, ben educades i que saben escriure perquè han anat totes a l'escola, i això ens porta a que expliquin molt bé els seus sentiments, perquè són uns dietaris que no han passat cap censura ni han passat cap, només l'edició pròpia d'un llibre, no? Però són molt, molt, molt reals i fan patir molt, perquè jo, per exemple, que la meva mare també va patir aquesta situació, me la recorda molt. La meva mare explicava coses similars a les que apliquen aquestes noies. Per exemple, la Mercè Oliva en el seu diari explica que ho vol explicar tot, perquè vol deixar constància de tot el que està vivint. Vol deixar constància de la por, de l'angoixa, del sentiment de sentir-se desemparats. Perquè, clar, què va passant a la Revolució Social? Per apaivagar la Guerra Civil o la revolta militar que hi havia hagut de Franco a Àfrica, la Generalitat va donar armes als comitès antifeixistes i a la CNT-FAI. I aquesta gent es van prendre la guerra per la seva banda. Tot s'ha de dir que, clar, la gent de la CNT i de la FAI venien d'una llarga història de greuges amb els seus patrons, que ja havia començat a la Setmana Tràgica, havia continuat amb el pistolerisme i havia acabat amb la dictadura de Primo de Rivera. Això, aquesta evolució va patar i llavors van allò anar en contra dels patrons i de l'Església, que són els que ells consideraven que els oprimien. Però, bueno, clar, tothom no pensava el mateix. I la guerra, en aquest llibre, s'explica des del punt de vista de les persones que, diguéssim, van patir aquesta agressió dels comitès antifeixistes. Tenim altres llibres, que avui no els comentarem, però que parlen de la acció heroica dels comitès antifeixistes i de com van aconseguir implantar a les fàbriques un altre sistema d'organització, van aconseguir que la gent tingués més accés. Per exemple, en aquella època es podia, els obrers anaven al liceu, quan abans només hi anaven els senyors. Llavors, aquesta mena d'igualament de les classes socials, doncs altres persones consideren que estava molt bé. La guerra sempre depèn de qui l'explica i com l'explica.
0: Totalment, i per això és tan interessant aquesta nova perspectiva, no?, que comentaves, perquè al final sí. Sembla que hi ha guerres o que hi ha fets històrics que sempre s'expliquen des d'un mateix punt de vista, hi ha un discurs que s'ha consensuat o no, però que te'l puguin explicar persones que la van viure.
1: Que la van viure en primera persona i que van veure com els cotxes de la CNT FAI arribaven a casa seva. Hi ha un relat molt dur de Molins de Rei, d'una noia de Molins de Rei, que veu com s'enduen el seu oncle. I tres dies després ha d'anar al cementiri, ella, a reconèixer el seu oncle, mort. I se'l troba allà mort i el reconeix per una sèrie d'elements i per les fotos que feia la Creu Roja, que documentava tots els assassinats que feia la CNT FAI. Pensa que en aquests 3 anys de revolució social van morir o van assassinar 8.000 persones. 8.000 persones, que tots eren burgesos, però clar, i aquí hi havia entre els grans empresaris que havien tingut grans empreses i el petit botiguer que tenia una botiga, però com que ja tenia una propietat i la idea era abolir la propietat privada, doncs ja era un enemic de classe. I aquestes coses potser s'haurien d'haver matitzat una mica més. Però bueno, va sortir la mala llet, diguéssim, que tenia la gent de tant temps comprimit i reprimit per l'Església i pels patrons, clar.
0: Primera proposta d'avui, la revolució en veu de dona, dietaris i records, de Llúcia Oliva, però n'hi ha una altra.
1: Sí, la segona és un altre llibre. Tots els llibres són de l'editorial L'Avenç, que últimament està recuperant aquest tipus de guerra, diguéssim, col·lateral, que es diu La Brigada del Vidre. La Brigada del Vidre és un llibre que parla dels nois que es van apuntar voluntàriament a la guerra, i concretament es diu així perquè hi ha un grup de 13 nois que tots duien ulleres i tots eren estudiants. Aquestes cròniques que s'expliquen en aquest llibre van ser publicades a diversos diaris durant la guerra, com el Diari de Barcelona, La Publicitat o El Treball. Hi ha diversos nivells, és a dir, hi ha nois que escriuen com si fos el seu diari, i n'hi ha altres que ja són més professionals. Per exemple, hi ha el Pere Caldés, l'Avelia Artigener, el Manuel Cruells, hi ha també dues dones, hi ha una noia de la Creu Roja que explica, de la Creu Roja anglesa, que explica com veu la guerra i com veu els ferits, perquè ella, clar, està a primera línia dels ferits. Després hi ha una crònica de la... Ida Lindbergh, que era la dona de Ramon Mercader. Però la diferència d'aquest llibre és que aquest és un llibre escrit en primera persona i per persones que estaven al front, però té un problema, ha passat la censura. Molt diferent, perquè els altres no. Els altres, la Llúcia va trobar els diaris, entre ells el de la seva mare i de la seva tia, que els havien escrit durant la guerra, tal qual. És a dir, la seva tia li va dir, mira, això vaig escriure durant la guerra abans de morir. I ell el va utilitzar i a partir d'aquí va buscar altres elements i va fer el llibre. Aquests no. I aquests són cròniques, que totes les cartes i totes les cròniques que estan en una guerra passen censura. I què van fer? Doncs són positius. Clar, tu expliquen la guerra, però des d'un punt de vista, no diguéssim optimista, però sí una experiència, ho expliquen amb naturalitat, sense exaltacions i sense derrotisme. que potser, si no haguessin passat censura, haguessin sigut una mica més derrotistes, perquè la situació era bastant complicada. Concretament parla del front d'Aragó, que va ser el front més dur, parla de la batalla de Terol i de la batalla de l'Ebre, que ja va ser el final de la guerra.
0: Doncs tenim dues propostes que ens porten fins al 36, 90 anys enrere, per parlar de la Guerra Civil des de diferents punts de vista, que això sempre és enriquidor per poder eixamplar també la fotografia que tenim d'aquell moment. La Brigada del Vidre, Cròniques del Front, i La Revolució en veu de dona, dietaris i records. Conxa Parramon, moltíssimes gràcies. Vale.
1: Només dir que són dos llibres que parlen de la guerra, perquè n'hi ha moltíssims més, vull dir que per parlar de la guerra hi ha innumerables llibres i innumerables punts de vista.
0: Gràcies per venir i ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé.
0: Cuida't.
1: Vinga, fins al mes que ve.
0: Cada dos anys, Barcelona es converteix en un espai de debat immens en què places, auditoris o jardins s'omplen de reflexions. La Bienal del Pensament, organitzada per l'Institut de Cultura de Barcelona, és una cita que aplega moltíssims ciutadans i que cada edició tracta un tema concret. El lema d'enguany és desencadenar el present i ens convida a repensar el present des de les ciutats i alhora a buscar respostes als grans interrogants que es plantegen les societats actuals. Per endinsar-nos més en aquesta Bienal, parlem amb Mireia Calafell, Fell i Berta Subirats, que són fundadores de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que forma part de l'equip comissarial de la Bienal. Mireia, Berta, benvingudes, com esteu?
2: Molt bé, gràcies. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos, per parlar. Jo ara deia que el lema d'aquesta Bienal és parlar del present, no? Ens convida a fixar-nos, a focalitzar-nos en el present. No sé si pensem massa poc, com esteu?
2: Molt bé, gràcies. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos, per parlar. Jo ara deia que el lema d'aquesta Bienal és parlar del present, no? Ens convida a fixar-nos, a focalitzar-nos en el present. No sé si pensem massa poc, si sempre tendim més a recordar el passat o a projectar el futur.
2: Exacte, aquest és el punt de partida, aquesta tendència que hem tingut a projectar, no? A pensar massa sovint en el passat i sobretot en el passat en un sentit també una mica de vegades doncs perillós, en tant que l'imaginem amb nostàlgia, i de també projectar un futur que també de vegades imaginem en

0: excessivament apocalíptic. Llavors es tracta de dir, centrem-nos en el present, i és perquè és ara i aquí que els reptes estan materialitzats, són present.
1: De fet, sembla que exagerem, no? Allà on mirem, a parlar de la nostàlgia del passat, d'un futur apocalíptic, quins són els reptes del present que voleu reivindicar?
0: Mira, de fet, el programa de la Bienal l'hem pensat a través de diferents eixos o itineraris que d'alguna manera expliquen quins són els reptes i quines són la proposta que creua tota la Bienal. D'una banda hi ha, per exemple, un itinerari que es diu Fugues, i és aquesta voluntat de posar l'accent a les arts com una manera d'eixamplar el món. Aquest any la presència de creadors i creadores és molt important, i també ve a demostrar que des d'aquesta mirada altra, més creativa, doncs és un grandíssim lloc des d'on repensar el present. I tenim l'Alessandro Barico, l'Angélica Lidl, la Helene Vilar Madruga, la Chantal Maillard, José Luis Garín, Felwin Sa, és a dir, hi ha moltíssims creadors de primer ordre, com això, Mariana Enríquez, Leila Guerrero, Paul Guas. Després hi ha un altre dels itineraris que es diu Esquerdes, les condicions materials de la vida contemporània, i aquí bàsicament ja hem agrupat doncs aquelles xerrades, sessions i tallers, perquè els formats de la Bienal són molts, doncs això, que parlen sobre per qüestions que ens afecten des d'aquesta vida més quotidiana, com l'edat i els estereotips, la qüestió del treball. Tindrem també el Juan Evaristo Valls, per exemple, una reflexió sobre aquest excés de no sé com dir-ho, sí, el que en diuen el gir terapèutic en lloc de pensar en la lluita de classes. Un podcast amb les companyes d'Amigues de Te Cuenta, que es diu Venudes i Fracassades.
2: Sí, en definitiva aquest itinerari, diguem-ne, té a veure amb les condicions materials de vida contemporànies, no? amb la part més quotidiana i més material de la subjectivitat.
0: Tenim un altre itinerari que és les ciutats com escenaris dels grans canvis, un altre que es diu Marges, les veus que qüestionen el centre, conflictes, per parlar, per exemple, doncs, de conflictes contemporanis com Ucraïna, i un últim itinerari que és el de narratives, que és les preguntes que travessen les democràcies contemporànies, perquè és evident que avui no pot ser una Bienal sense reflexionar sobre l'auge de l'extrema dreta i en definitiva tot allò que està posant en perill la democràcia.
1: Tots aquests itineraris, amb les pertinents activitats i propostes que feu, veig que ens interpel·len bastant a tots i totes, no? Que a vegades, quan veiem la paraula pensament, ens espantem una mica perquè creiem que potser no és per nosaltres, però en el fons, qualsevol de qui ens estigui escoltant es pot sentir interpel·lat per alguns dels temes que heu dit.
2: Exacte. De fet, també aquest any una de les peculiaritats de com s'ha teixit la programació és que s'ha tingut en compte molt els actors que al llarg de l'any fan pensament, no? I per exemple l'Escola de Pensament és aquest programa de pensament que a més s'organitza i s'impulsa des de la xarxa de biblioteques de Barcelona. Nosaltres, la Sullivan, també estem treballant amb tota la xarxa de centres cívics, IS Global, que representa també tota la part més de recerca i investigació. És a dir, que aquest any la Bienal es fa amb moltes complicitats amb la ciutat, amb molta proximitat amb la ciutadania per arribar a interpel·lar-los en general, diguem-ne.
0: Exacte, aquesta proximitat també es tradueix en una programació on els formats són diferents, no? No són només taules rodones i conferències, que també, evidentment, però hi ha doncs, per exemple, tallers. En col·laboració amb el Festival Clàssics fem un taller sobre veritat i manipulació. Hi ha espectacles escènics, tindrem a Juan Mayorga, per exemple, fent la gran caceria. Hi ha el podcast aquest que us comentàvem abans d'Amiga de Te Cuenta. Ja la nit de dissabte acabem amb una nit que convoca l'humor d'alguna manera, perquè també pensem a través de l'humor i fins i tot del ball. Hi ha farem uns monòlegs amb Oya Sherman, Shaun Devnath, Alba Segarra i Judith Martín, i acabarem amb la nit amb un concert de Susto, tot per pensar què vol dir això de ser de Barcelona, no? Què vol dir? Es diu barcelonins, barcelonines, un autorretrat i quatre monòlegs. I també tenim un espectacle de producció pròpia, perquè també és interessant, doncs, veure com la Bienal activa la creació d'espectacles, de propostes que estan fetes expressament per la Bienal, com és la Cluenda, que hem comissariat des de la Sullivan, que es diu Ciutats en Correspondència, i que bàsicament el que fa és a l'escenari reuneix fins a quatre parelles d'escriptors formades, per exemple, doncs, per Leila Guerriero i Paul Guasch, Antonia Vicens i Jaime Martínez, Marta Sanz i Marian Maggidi, i Marc García Puig amb Neix Sino, amb l'acompanyament de la Meritxell Nederman. I sí, tot això per intentar explicar aquesta voluntat de que realment la Bienal de pensament, doncs, converteixi les places en el que vol, no? En una plaça pública de debat i de reflexió des de i de maneres molt, molt diferents.
1: Hem perdut espais de reflexió a les ciutats. Creieu que anem mancats d'això?
2: Està clar que el ritme que marca la contemporaneïtat i la seva exigència, no? Aquest acceleracionisme del que parlem, fa que cada vegada siguin més excepcionals aquests moments per trobar-se i de manera pausada trobar-se amb aquests altres que cada vegada veiem menys en un espai públic, que cada vegada l'utilitzem menys per aquesta trobada, no? amb els nostres conciutadans. Per tant, la Bienal és una oportunitat excepcional en aquest sentit.
1: Una oportunitat que tenim des de ja mateix, del 13 al 18 d'octubre, amb aquesta nova edició de la Bienal del Pensament a Barcelona, de la qual hem fet un tastet amb la Mireia Calafell i la Berta Subirats, que són de la productora cultural La Sullivan, que és una de les entitats que us explicàvem que forma part de l'equip comissarial d'aquesta Bienal. Mireia i Berta, moltíssimes gràcies, un plaer haver compartit aquests minuts amb vosaltres, i que vagi molt bé aquesta edició.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí aquest programa de Valors a l'Alça. Sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify, també al web laxarxa.cat. I nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Bona nit.
3: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La presó de Figueres busca director 5 mesos després de la seva dimissió i té una responsable provisional. Alicia Casals, que era la subdirectora de tractament, dirigeix el centre penitenciari de forma temporal mentre Justícia prepara una nova convocatòria. Museu Dispers escampa la història viva dels videojocs als aparadors de Figueres. Josep Maria Frigola crea un projecte que exposa videoconsoles

0: La jornada se celebrarà el dissabte 17 d'octubre a partir de les 9 del matí a la sala Brossa Frègoli del Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Bon dia, oients de Som Terra. Ja tornem a ser aquí. Soc la Rosa Cortés, la directora de l'Escola Agrària d'Alfarràs. No, no m'he equivocat. Enguany no ens trobarem cada setmana, però com que la Pili diu que em trobeu a faltar, us faig només 5 cèntims de com ha començat el nou curs escolar. Com a cada any, hi ha una mica de canvis. Professorat nou, alumnat nou, canvis en algunes assignatures i noves inversions. Enguany, la més destacada serà la instal·lació de xarxes antipedra i carpocapsa i una mica de reforma a la cuina de l'escola per atendre les noves necessitats, ja que hi ha més alumnat resident. Hi haurà més novetats en l'equip directiu, que ja us contaré si ens tornem a trobar. També us vull parlar de l'acte d'inauguració del nou curs escolar a les escoles agràries, que sempre celebrem per aquestes dates. Habitualment es fa en una escola diferent cada any i els convocats són els equips directius i els caps del Departament d'Agricultura. Aquest 2026 s'ha celebrat el passat dilluns 5 d'octubre, en gran, amb una festassa organitzada a la Seu Vella de Lleida, on hi vam assistir totes les escoles amb més de 500 participants. Va començar a les 11 del matí amb l'acte de projecció de diferents curs sobre el dia a dia de 5 alumnes de diferents escoles agràries, la seva experiència i la seva trajectòria al sector. Després, a continuació, es van fer dues taules rodones. La primera per reforçar l'empoderament del sector primari amb dos exalumnes de dues escoles, el Biel Pedrals de l'Escola d'Espiells i l'Anna Criado, exalumna de paisatgisme de l'Escola del Solsonès. La segona taula rodona va tractar sobre el present i el futur de l'agricultura, oportunitats de negoci, sobre l'aplicació del coneixement al món laboral i quines són les línies estratègiques i els reptes per acompanyar aquests nous alumnes i el sector agrari català. Hi van participar dos consellers, l'Esther Niubó, consellera d'Educació, el nostre conseller, Òscar Ordeig, i Eduard Pons, empresari i CEO de Clos Pons. I finalment, per acabar l'acte, es va fer el lliurament dels premis als treballs realitzats per alumnes de les escoles agràries i també el reconeixement de dues empreses del sector pel seu compromís per impulsar, per difondre i per contribuir a la tasca de formació professional. I concretament, en el nostre cas, en el cas de l'Escola Agrària d'Alfarràs, vam proposar Fruits de Ponent, que sempre ens ha recolzat en la nostra tasca formativa. Per cloure la jornada, el Parlament del nostre conseller Òscar Ordeig. Bé, i això és tot. Gràcies per avui, gràcies per seguir-nos i fins a la pròxima, si s'escau.

rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.

0: La Imma Roger de la Cistella de la Imma, així la podeu trobar a Instagram. Imma, benvinguda de nou, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Que contents estem que estiguis avui amb nosaltres per parlar-nos d'aquests sabers ancestrals i parlar-nos també d'aquest aprofitament de les conserves, perquè això, ostres, malauradament s'està perdent una mica, o sigui que gràcies per la teva feina.
1: Gràcies, gràcies a vosaltres per donar-me aquesta alta veu.
0: Estem començant la tardor i avui anem a parlar, doncs, això, d'aquest aprofitament de l'hort. Nosaltres, des que vivim en món rural, som molt afortunades perquè pot ser que molt sovint un veí, una veïna, el nostre pare, en el meu cas el meu pare, molta gent tingui el seu hort, no? O algú te porti una cistelleta.
1: Sí, i també hem de pensar en la gent que no té aquesta terra, però sí que estan fent horts amb espais de lloguer i amb espais de compartir, i ara mateix pues, tenen un superàvit segur de producte, perquè l'han de traure perquè està canviant el clima, perquè ja estem entrant a la tardor, ja està començant a fer frescor, les primeres pluges, i aquell producte que hi ha allí, pues la planta s'estarà morint, no? Deixant pas a les plantes de tardor, i hem de replegar tot el producte que puguem, sigui verd, sigui madur, per a així poder fer rebost. I això és el que venia una miqueteta amb la idea aquesta, no?, de transmetre el com podem, com podem transformar tots aquests productes que recollirem de l'hort, tant siguin verds com madurs, per puguem afavorir pues, tota la temporada de tardor i fins i tot l'hivern.
0: Estava pensant, saps que amb quin símil estava pensant? Amb el canvi de temporada, no? Quan canviem l'armari.
1: Això mateix. No. Pues en aquest cas és, canviem les plantes, perquè plantarem les plantes de tardor, i aquelles plantes que teníem fins ara d'estiu, pues, les tomateres, les albergines, tot això, ho hem de traure, i a la millor hi ha albergines d'aquelles molt petites que encara no s'han fet. Doncs aquestes albergines estan boníssimes amb un encurtit. Les hem de ficar en vinagre, hem de fer bullir aigua perquè la posem sense microbis, no?
0: Sí.
1: O sigui, hem de fer bullir l'aigua per esterilitzar-la, que no em sortia la paraula, afegir el vinagre, continuar aquesta bullida, i ja tenim una base de líquid on encurtirem aquestes albergines i qualsevol altre fruit que tinguem verd, petit, a l'hort, el podríem utilitzar de la mateixa manera.
0: Ai, que bo!
1: Els pebrotets, les tomates aquelles verdes petites, tot això podem encurtir.
0: Tot allò que sigui verd i, clar, petit, perquè ens hi ha dit que piguem un pot.
1: Sí,
0: no pot ser un pot
1: de
0: gegant.
1: Fet, les nostres padrines encurtien també el pebrot vermell a trossos,
0: clar,
1: que se'ls menjaven després quan a l'hivern feien unes mongetes seques o se menjaven aquells talls, no?, o feien una amanida, com no tenien moltes coses per amanir a l'hivern, pues ficar en ceba un tall de pebrot d'aquell vermell que el tren del pot del vinagre, que diem nosaltres, no? I al final era el seu probiòtic natural que s'havien fet. No calia anar a buscar un kimchi o... ja en sabien elles.
0: Tens tota la raó. Llavors, torna a repetir-nos la recepta perquè sapiguem com fer-ho.
1: Pues la recepta seria fer bullir l'aigua per esterilitzar-la, afegiríem vinagre.
0: Quina quantitat i quin tipus de vinagre? Serveix tot?
1: Serveix tot. Jo faria amb vinagre de casa, amb el típic, amb un vinagre de vi.
0: Oh, de casa. Un altre dia ens diràs com se fa el vinagre.
1: Bueno, el vinagre, això ens podrien explicar més bé els companys dels cellers, no? Perquè els vinagres han de tindre una mare, és una fermentació, és... Llavors, bueno,
0: llavors,
1: però si anem a una bodega segur que tindran vinagre, i si no, comprem el vinagre que més confiança ens dongui a la botiga. No cal un vinagre de Mòdena, no cal
0: això,
1: tots aquests transformats.
0: No.
1: Com a menys producte químic tingui, com més viu estigui el vinagre, millor ens anirà. I amb una quantitat, pues, meitat i meitat d'aigua, meitat de vinagre.
0: D'acord.
1: Perquè segons com mos agradarà de forç, o sigui, els paladars de cada casa, no?, i de cada persona són diferents. Sí que la meitat la necessitem perquè conservi. Perquè
0: o sigui,
1: ja serà el
0: mínim
1: conservant.
0: 50% de
1: sí,
0: vinagre.
1: Sí, jo faria això, 50 i 50. Li podem ficar herbes, li podem ficar mel, podem enriquir
0: pebre.
1: Com vulguem, pebre. Però la base seria aigua i vinagre.
0: I sal?
1: Ho fem bullir tot.
0: I després ho fem bullir.
1: Fem bullir una mica perquè tot s'integri.
0: D'acord.
1: Ho esterilitzem tot i ho fiquem dins del pot on tindrem totes les verdures, aquestes que hem replegat, netes i sense tallar, no cal tallar-les, i agafarà el vinagre. Al cap d'un parell de mesos, això ho podem tancar, millor ho deixem a les fosques, que li toqui el sol, però damunt dels fogons de la cuina estaria bé, i ja podrem encetar. Estem al punt de vinagre, sí, demà serà una mica el vinagre d'entra dins, serà el que courà i el que anirà conservant això. I sempre les verdures tapades fins dalt de tot, o sigui, no deixar trossos de verdura fora del líquid, perquè si no sí que es floririen.
0: Ah, val. I escolta, i fa falta fer el buit?
1: No cal.
0: Ah, no, d'acord.
1: No caldria.
0: Val.
1: De fet, les padrines tenien una tenalleta, no?, i anàvem traguent d'allí, d'aquella tenalla.
0: Que fort. I sal, em deies? Sí, no? Una
1: sí,
0: mica, depèn.
1: Si en pots menjar, sí, si no, val. No. Després te la menjar, o sigui, la verdura per si sola no li caldria molta sal a qualsevol tipus de verdura, perquè ja té les seues sals minerals. Si vols tastar la verdura tal qual és, no li cal sal. O sigui, una tomata, no?, té la sal que li toque, té la dolçor que li toque, té l'àcid que li toque. Quan hi posem sal li traguem tots els sucs.
0: Oi, va, que estem disfrutant amb aquesta secció, Te necessitem un cop al mes, com a mínim. Va.
1: Anirem fent esforços, el que calgui.
0: Doncs ara hem parlat això de les verduretes, que hem de fer el canvi, que són petites i que estan verdes.
1: Vale, aquestes les encortirem.
0: Vale.
1: Però o també les podem deixar, com ara les tomates,
0: sí,
1: que no són tan petites i són tomates grans i encara estan verdes, però les hem de traure, les hauríem de poder deixar amb caixes, no una damunt de l'altra, sinó simplement una tocada de l'altra,
0: sí,
1: amb el que seria el mànic tocant cap a terra, que ens ensenyen que ens ensenyen la part del que li diguem el cul nosaltres, que és on se'ls fa una estrelleta i on comencen a madurar, i aquestes tomates es poden quedar aquí fins després de Nadal, i encara que siguin verdes,
0: acabaran madurant
1: i acabaran tinguent una textura molt sabrosa, molt més sabrosa de les tomates que comprarem al súper,
0: sí,
1: perquè a l'hivern vindran de baix d'Andalusia, de dins d'un hivernacle, i aquestes veureu com us agradaran. O sigui, són, clar, hem de tindre una mica d'espai, això sí, i separades anar-les revisant, perquè a vegades alguna se toque o agafa una mica de podredura, no? Pues aquesta l'hem de retirar, perquè si no tocarà les altres. Que allò de la poma podrida fa podrir tot el cistell. Però aguanten molt temps. Si les tenim en un espai on no li canvia molt la temperatura, o sigui, una temperatura més o menys estable, i que no cal que sigui calenta ni freda, o sigui, a baix en un magatzem de les cases, si en tenim, o en un rebost, la gent que està als pisos, pues, amb aquell raconet on no li canvia tant la temperatura, perquè clar, si puja i baixa de temperatura i de més, igual sí que li accelerem una mica el procés i potser se'ns fan malbé.
0: Bé, doncs ara ja tenim les tomates una mica més grans, verdes, que ens aguantaran. Suposo que això també passa, per exemple, amb els melons.
1: Els melons, hi ha varietats de melons que ja són ideals
0: per guardar,
1: que és el tendral, o sigui, ja hi ha unes varietats de melons que ara mateix que tiren més com cap a les varietats de carabassa, no?, que les collirem verdes i per Nadal ens podrem menjar aquells melons. Però un meló pell de sapo,
0: sí,
1: si està verd, no madurarà.
0: Pues mira,
1: però el podem fer amb sopa. El podrem fer amb sopa.
0: T'he de dir que el meu pare fa hort,
1: sí,
0: i amb el meu fill petit, que li agrada molt el meló, hem batejat un tipus de meló. Que és el melompino, perquè és entre un meló i un pepino.
1: Perquè l'heu collit verd i clar, té aquell gust que no acabarà de madurar.
0: No, allò,
1: el meló necessita moltes hores de sol.
0: Que hauríem de dir meloncombre, de meló i cogombre, però sí, bueno, hem fet aquesta varietat.
1: Bueno, de veure si té més gust de meló o de cogombre per ficar-li el nom per davant o per darrere.
0: Tens raó. Això que llavors amb un gazpacho, per exemple...
1: Pues amb un gazpachet, clar que sí.
0: O amb una amanida.
1: Amb amanida, però pues triturat, no?, i barrejant i unes quantes herbes aromàtiques. La gent hi fica crema de llet, també podeu ficar un raig d'oli, no cal la crema de llet, qui no pugui menjar làctics i de més. uns encenalls de pernilet i tal, donant-li el punt a aquell salat i li canviareu el nom.
0: Que bo.
1: O fins i tot el tritureu i en feu un gazpacho.
0: Que bo.
1: Per veure. Mm-hmm. Amb com se fa el gazpacho de la síndria, no? Pues el feu vosaltres amb aquest meló. Només els hi cal ficar una mica més de pebrotet i quatre espècies, jo hi ficaria espècies, no? Perquè si no, pues, el meló sol tindrà poc sabor i tindrà més gust només de cogombre, potser. Llavors, pues això, barrejar i quatre verduretes més i unes espècies, pues ara tenim la sajolida, que també era algo que us volia comentar.
0: Explica'ns,
1: i és que és el moment d'anar a replegar les herbes aromàtiques al camp, sobretot a la serra, no? Jo sóc d'Algerri, les tinc allí molt a mà, i hi ha la sajolida, que serviria molt per fer les olives. És tradicional, no?, ficar les olives en sajolida, que es posen ara també, pues, per la Pilarica, dient, no? Aquest any la cosa va una mica més adelantada, o sigui que
0: tot sempre hi ha
1: qui
0: més
1: tingui
0: adelantada.
1: Sí. Bueno, tot, però aquest any sí.
0: Però escolta, Imma, tu parteixes de la base que sabrem reconèixer la sajolida i jo mateixa no sé reconèixer la sajolida. Per tant, hi haurà molta gent... No vull dir que...
1: És complicat ara explicar-vos-en aquí.
0: Però podem buscar una foto.
1: Això mateix.
0: Si ens equivoquem, ens podem morir?
1: Fa una floreta... No, no us morireu. Fa una floreta... És una planteta, almenys al Gerri, igual en d'altres zones que són secants més agraïts, pot ser més gran. Al Gerri, que és un terreny de guix i un secà potent, les plantes es fan petites, no es fan gaire grans. Moltes vegades surten també prop o damunt de la roca, de la pedra. Fa una floreta petiteta, blanca. Quan l'agafem no és molt agradable, perquè sembla que la fulleta, que és molt petita, és semblant al timó, però no, perquè té la fulla més punxeguda que el timó. Fa com si volgués punxar, tot i que ara com està tendre ni punxa ni res, no? Però sempre quan repleguem plantes, quan anem a recol·lectar plantes, mirar de només agafar una rameta de cada planta, perquè si no, si ens emportem tota la planta, aquella planta potser porta dècades allí, en aquell terreny, i si molt emportem tota sencera, estem esquilmant el bosc. Llavors és agafar una rameta de cada planta, sempre mirar quines plantes estan més generoses i d'allí recol·lectarem. No necessitem gaire, o sigui, amb una paperina de paper plena d'aquestes plantes podem passar tot l'any, perquè són molt oloroses, són molt aromàtiques i amb molt poqueta quantitat. És igual que el timó, quan ens fem una aigua de timó amb una branqueta de dit, no?, de mig dit, tenim prou per fer un got d'aigua de timó. Llavors, quan anem a replegar plantes, no cal que n'agafem per tot el pel veïnat, o sigui, ja que cadascú...
0: Clar,
1: una mica de consciència de que hem de... Sí, hem de consciència de que hem de conservar el que tenim i el camp, no?, que no el podem tornar a replantar. Això surt sol
0: i
1: llavors aquesta planta ens servirà també, pues, a part de, per aromatitzar moltes sopes. És molt gustosa, molt bona.
0: La sajolida. Una altra que haguem d'anar a buscar ara
1: tenim el té de roca.
0: El té de roca?
1: Té...
0: Ostres, tu...
1: En diuen té de roca, de fet, no és un té, és una planteta petiteta que fa una floreta que quan hi ha madurat s'obre i obre totes les seves llavors com si fos el dent de lleó, perquè volgués volar. Surt damunt de les roques, és una planteta que com a molt farà un pam d'alt i a saber els anys que fa que hi és. I d'aquí, pues, trauren les boletes de dalt, no? O sigui, la part més que té fulleta i aquesta floreta, deixar la planta, o sigui, no agafar tota la planta, sinó només les puntes de dalt, i amb això es fa uns tés que les padrines te'l donaven quan estaves constipat. I és que et pare la constipat. Jo crec que el que va bé és per les defenses, o sigui, el que t'ajuda és a que tu et fiques fort.
0: I pots fer una infusió tranquil·lament,
1: i sí, és per fer infusions. Que també podríem ficar-los dins de...
0: A les olives.
1: Però, amb les olives, sí. Però, bàsicament, aquest seria replegar per infusionar.
0: Ai, d'acord.
1: És digestiu, també.
0: Escolta, que abans has dit el timó.
1: Uh-huh.
0: Clar, que això és molt lleidatà, però per la gent que no sigui lleida, no.
1: No, clar, el timó, no? Ells és la seva farigola.
0: La farigola.
1: Aquesta no la replegarem fins que arribi el gener o així.
0: Això és més endavant, eh?
1: Sí.
0: D'acord.
1: Ve com el romer.
0: Ai, que guai. Escolta, si necessitem que ens facis un taller per explicar-nos com es fa la conserva, com, pues, fa aquest aprofitament, o també per detectar quines són les herbes del camp, que estem tan, tan desconnexats.
1: Sí, sí, aquest ara fem, aquest passeig d'etnobotànica, de veure quines plantes tenim al nostre entorn, el fem cada temporada, perquè cada temporada, cada estació de l'any, canvien les plantes.
0: Pues estarem atents al teu Instagram, i si algú privadament vol...
1: Que em busquin.
0: Que et busquin. A la cistella de l'Ema. Que,
1: sí. Vale. Penseu que també hem de fer tot el que quede de fruita amb mermelades, que és la més fàcil, i ara que la gent està acabant de collir els préssecs, les pomes, feu una compota de poma amb una miqueta de llimó i ja està. Això, o amb les peres i Maria Lluïsa, sempre aneu innovant i barrejant cosetes a dins de l'olla de bullir, com si infusionésseu, i abans de triturar tragueu aquestes herbes i empotar i a menjar bé.
0: Doncs què et sembla si ho deixem amb calma per al proper programa i ens expliques això, eh?
1: Fantàstic.
0: Que també, també li pots dir a la Thermomix següent, següent, següent, però no deu quedar tan bo, no?
1: Pues la Thermomix, ara que a mi m'han regalat una aquest estiu.
0: I jo també, vull dir que...
1: I la, la veritat que estic fent proves amb la Thermomix i deixa una textura ben guapa.
0: Veus?
1: I en poques hores de fer. No, que passa és que a mi m'agrada fer una bona olla, perquè amb una vegada en tinga per tot l'hivern, saps? I ara, i la Thermomix, clar, pues fa tres o quatre potets, que no està mal, eh? Molt bon.
0: Direm la processadora.
1: La processadora, exacte. Això mateix.
0: Imma, gràcies, et seguim a @ Imma, la cistella de la Imma, tal sí. Qual, eh? A Instagram. Gràcies
1: amb
0: per venir. Més.
1: Molt bé. T'esperem
0: molt aviat.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Fins a la pròxima.
2: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia. Som Terra. Seguim amb la nostra secció d'Aikus vora el canal. Tenim amb nosaltres a la Rocío López. Rocío, avui de què parlem?
4: Avui parlarem del no res en el haiku,
3: wow. Ho
4: sembla. Per això és per acabar d'entendre on estem, quan parlem de haikus. Pues els haikus parlen de qualsevol bagatela. El senyor aquest que havíem parlat també en la sessió anterior, que era un gran estudiós del haiku, ho va definir com un mer no res, inoblidablement significatiu. Però és un no res que esdevé tan real davant nostre que no aconseguim oblidar-lo. El haiku és l'expressió d'un no res que ens trastorna i per aquesta raó mirem d'explicar-lo. Res no pot dir-se, però s'ha de dir el no res. Dir el no res, en efecte, això és el haiku. És l'excepció al nostre parlotejar habitual sense substància. L'haiku, aquella cosa que significa que de debò som vius. Estar vius, estar desperts. Atendre al món tal com el món està pendent de nosaltres. El món ens observa fixament com aquest espia dimonis del següent haiku que us llegiré. I diu així: un espia dimonis, sense que m'adonés, em mirava fixament. Un haiku escrit per un nen, per un infant japonès. A mi se me fica la pell de gallina, ja. Sota aquesta mirada començarem aquesta via tan particular del haiku. Haikudu, que se li diu també, que significa via o camí. Llegirem uns quants perquè vegueu. Tothom que les veu les oblida. Les flors de pi, de la Chiyoni. Encara que el seu buit, torno a obrir el calaix. Osaki osai. Quan fa bon temps, espera la pluja, la granota. Espesa boira, ja no diviso els giris. Freta l'estança, de la Montse Rubinat. No és clàssica, ja sabeu que és contemporània i nostra, la Montse Rubinat, però l'he volgut posar perquè encaixa molt en, aquesta definició del no res, no? De que des no res, solament hi ha boira, ja està, no passa res, però detrás hi són els lliris que avui no veig, no? I el trobo molt significatiu.
3: Que bonic.
4: I així ho podríem deixar per avui, Maria.
3: Molt bé, doncs gràcies, Rocío, per apropar-nos a aquests haikus.
4: Gràcies a tu.
5: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vilasacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
6: Aprendre a conviure amb la incertesa és més fàcil si tenim les eines per fer-ho, si tenim respostes a les nostres preguntes i, en el cas dels nens i nenes, si se senten escoltats i acompanyats.
7: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
8: Oh, és meva.
9: No, no, és meva.
8: Meva, meva, meva.
9: No, no, no, no, no, és meva.
10: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
11: La calaixera més musical.
9: Uau, deixa!
12: Notícies en xarxa.
13: El municipi de Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà, suspendran durant un any la implantació d'algunes activitats comercials, com per exemple les de telefonia mòbil, serveis d'estètica o bé supermercats 24 hores. L'Ajuntament alerta de l'efecte crida, que suposa no tenir encara la moratòria com les poblacions del voltant. Girona, Maria Rovira.
14: Se suspendrà per un any la tramitació de llicències o ampliació de comerços dedicats a serveis personals d'imatge o estètica, de venda d'accessoris i reparació de telefonia mòbil, venda de productes derivats del cànnabis, supermercats de 24 hores o basars. Segons Albert Ros, regidor de Mobilitat i Turisme de Calonge i Sant Antoni, amb aquesta moratòria s'ha d'evitar l'efecte crida i vigilar també algun tipus de comerç que pot ser pantalla d'activitats il·legals.
15: El que pot passar és que hi ha un efecte crida perquè aquests negocis molts s'implanten pel fet d'implantar-se punto. No s'entén que hi ha negocis d'aquests que no tenen gent i no tenen mai. I la gent ja m'entén. Vull dir, el que no podem anar és amb el llit de la mà que s'implantin, no dir la paga blanquejar, però per fer d'ajuda a activitats no legals. Tots no passen, no, evidentment, però alguns està clar que sí.
14: Mentre es prohibeixen les noves llicències, es farà un estudi per concretar quin model comercial es vol pel municipi.
15: I el que fem és prevenir que no n'hi hagi més com ha passat als municipis veïns, perquè a més cada municipi està fent el mateix i després si no ho fas hi ha un efecte crida, no? Molts d'aquests negocis veiem que són negocis que estan oberts moltes hores, no hi ha gent i sempre estan oberts. No és un tipus de negoci que ens aporti el tipus de poble que volem nosaltres, ni és un comerç que ens aporta.
14: Altres poblacions com Lloret, Palafrugell o Cassà de la Selva ja han aplicat la mateixa mesura.

La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre

0: Bona nit.
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: En el 107 de la FM,
3: la fem entre tots.
4: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
5: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
6: Montserrat Mercet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
7: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
6: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
7: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
6: I la tesi final del llibre és clara.
7: Penso que és important ara que en aquests moments a Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
6: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i en pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.
8: Tanqui tronco, que radio vi la saca la que siempre pongo. Nen, que hay que enterarse de todo muy bien.
9: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
10: És l'hora del pati.

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar i raonar.

0: Observar, perquè cal observar tot el que ens envolta amb molta atenció. Pensar, perquè cal pensar de què va tot el que ens envolta i les seves intencions. I raonar, perquè cal raonar el que més i millor ens interessa en el nostre dia a dia, per evitar ximpleries, fantasmes i savis de barra de bar.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra...

0: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Pareu bé l'orella. Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
2: Bé, no?
3: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa't en

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Un home de 83 anys ha mort aquest dimecres després de precipitar-se des del seu pis al carrer Narcís Soler de Figueres, al barri de l'Eixample. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas i hauran de determinar les circumstàncies en què s'ha produït la caiguda. Tot fa pensar que es tractaria d'un accident. Busquen figurants per participar en un documental sobre la Guerra Civil a Garriguella i Vilajuïga. Els interessats es poden posar en contacte amb els consistoris abans del 6 de novembre. La peça es rodarà el 22 de novembre. Roba una bicicleta de 1.500 euros a Empúria Brava i el detenen en menys d'una hora gràcies al localitzador. La policia local de Castelló d'Empúries va trobar el vehicle valorat a l'interior d'un habitatge i va arrestar un multireincident de 34 anys.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.